0: dormir.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
2: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues.
3: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
4: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
5: És un animal.
4: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
5: Quitularro que acaba de fer la miña mal.
4: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
5: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
3: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
6: Què tal? Bon dia, benvinguts al Què t'hi jugues d'aquest divendres 15 de maig. Un Què t'hi jugues que avui farem a dues bandes. Des de l'estudi del carrer Casp de Ràdio Barcelona, aquí som uns quants, però la gran majoria de l'equip avui s'ha desplaçat fins a la ciutat esportiva. I mireu si és important el dia, que sí que Rodríguez, bon dia.
7: Bon dia, Elena.
6: És divendres i estàs treballant. I us veig, els oients que esteu a l'estreaming, també els estareu veient. Ja tot l'equip del Què t'hi jugues fent una senyal inequívoca, sí que.
7: Sí, els oients que ara mateix estiguin mirant el live deduiran a qui estem esperant i perquè un divendres com avui em toca treballar.
8: És notícia.
9: És notícia.
10: És un futbolista amb unes ràtios que ni...
8: El millor d'Europa.
10: Ah, doncs ja ho tens.
7: El millor migcampista d'Europa en quant a ràtio de minuts gols, moltes assistències, futbolista importantíssim per a Hansi Flick, com hem dit alguna vegada amb el Flaki, el gran fitxatge de l'estiu, perquè podia haver marxat, però es va quedar.
9: I té més ritme que el que estem posant ara en aquest programa. Va, espavileu, hòstia, lleveu-vos, que ens hem de posar una mica més alegres, no? Una mica més de ritme. Aquest aquí parlant a dos per hora. Vinga, cony, parleu ràpid, hòstia.
11: Dia gran pel que t'hi jugues, perquè ara Fermín López és un protagonista de luxe.
7: Aviam, et situo, Elena, situo els oients. Sí. Ara mateix estem a la ciutat esportiva del Barça. L'equip està entrenant. Ara mateix el Barça està entrenant. Quan acabi, Fermín López atendrà els micròfons del Què t'hi jugues. Ens han dit que calculem més o menys cap a la una del migdia, és a dir, per a obrir la segona hora del programa. Ho farem amb Fermín López. El que passa és que ja sabeu com funciona això. Tot depèn de l'entrenament del Barça, del que vulgui allargar-lo Hansi Flick. Per tant, confiem que vagi puntual. És alemany, acostuma a respectar els horaris. Si es compleixen els timings, a la una del migdia Fermín López estarà el que t'hi jugués, i si s'allarga, perquè l'entrenament és el més important, òbviament, doncs tranquils, que gravarem la conversa i l'escoltareu la setmana vinent.
11: De totes formes, ja estem unes alçades de la temporada que entrenar poquet. 10 minutets, 15, una activació i cap a...
8: Com a molt,
11: cap aquí,
6: 10 minutets,
11: a
6: fer l'entrevista.
11: Home, però què voleu entrenar si estan tots de ressaca? Jo guanyo una lliga i em passo 15 dies de ressaca.
8: Sí, sí, sí,
11: també, és normal.
8: S'han de cuidar pel Mundial.
11: Bueno, però el Mundial queda molt lluny encara. Per tant, un entrenament curtet i a la una aquí.
8: Recovery.
7: I, com sempre, les entrevistes van amb regal. El Santi Ovalle ha aconseguit un parell de samarretes,
11: sí,
7: dels campions de Lliga, la edició especial feta i posada a la venda per als campions de Lliga. Doncs les sortejarem entre els oients del programa, també de la retransmissió del Què t'hi jugues Barça, firmades per Fermín López.
11: Com ha de ser. Per tant, estigueu atents als propers dies, que hi haurà regal de luxe pels oients del Què t'hi jugues.
6: Protagonista de luxe avui amb Fermín i regal a l'alçada, com esteu escoltant aquí a la taula. No estic sola, afortunadament, estic amb els meus companys del divendres, Ivan San Antonio, del diari Sport. Què tal? Bon dia.
12: Hola, bon dia.
6: Joan Poquí, del diari de Mundo Deportivo, bon dia. Vosaltres també esteu...
7: Fes-nos parlar una mica, Elena.
6: No, els anava a preguntar si ells també estaven de la ressaca aquesta que deia el Santi dels 15 dies d'haver guanyat la Lliga.
7: No, ells jo crec que vindran amb la ressaca de les 9 del matí, que m'han informat d'un esmorzar al general.
12: No, és que has fallat, sí que.
6: Es veu que són fake news, sí que.
13: Són fake news. Venim de treballar, d'una reunió de treball.
12: Sí.
7: Sí, bona, és una reunió de feina. Sí, sí, està bé.
12: No, absolutament, ha vingut algú.
11: Pots passar el tiquet?
6: Hi ha hagut bon menú avui, sí, o no?
12: Sí, el de sempre.
11: Volem alineació, sí, Poquí.
12: Hem fet un parell d'amanides, una, sí, de cap i pota i l'altra de callos.
13: Una mica de...
11: I llavors heu llançat les amanides i què més heu fet?
13: Una mica de cafè tallat amb la llet de soja descafeïnat i llarg cafè descafeïnat.
6: Aquest no era per tu, segur.
12: Sacarina.
13: i hem fet una mica de manida d'herbes, una mica de llenties...
12: Sí. Però no estofades, eh?
13: No, no, llenties bullides.
7: Sí. Integrals.
13: Integrals i pa integral per menjar.
6: Que millor que començar cosa, el dia a les 9 del matí amb això.
7: Amb l'Adrià el veig, el Poquí no arribava mai puntual i amb tu sempre.
6: Sí. Ja, clar, sí.
13: Bueno, sempre
9: els divendres han canviat.
13: Sempre tampoc.
4: Què ha passat aquí?
13: Un complement
9: que t'hi jugues great again.
6: Per cert, van haver el casament de la teva filla o no?
13: Molt bé.
6: Molt bé, no?
13: Sí. Encara estem.
7: Deia que sobre l'alineació algelida que preguntava el Bermúdez, sé que hi havia Joan Poquí, també Ivan San Antonio, i hi havia el Juan de la Boca, perquè sí. M'ha enviat un missatge a les 9:50. ¿Vienes o qué? No puedo, que tengo que ir a la Ciudad Deportiva a entrevistar a Fermín. Y em diu, ¿y eso es antes que un esmorzar con la cuadrilla?
13: Ha hagut faltes, eh? També hem posat, hi ha hagut absències.
12: Sí, Cristóbal, per exemple.
13: Jo no ho he dit.
12: No, s'ha de dir.
6: Estava treballant per poder venir després a partir de la una al tram final del que t'hi jugues. Nosaltres no hem anat al Gelida, sí que, però he de dir que un cop més, gràcies al José, un dels nostres millors oients, no hi ha rival amb ell, José està allà amagat, avui ha vingut acompanyat dels seus fills, ens ha portat unes postres, sí que per l'esmorzar del Gelida, és que si l'ensenyo a càmera ho vaig a intentar, però el que no vull fer és desgraciar-ho perquè sortirem a tots els zàpings, si no... Una tarta de fruita
13: personalitzada
6: per al que t'hi jugues. Ajuda'm, Joan, perquè si no això cau.
9: Guardeu coses, eh?
13: No, president.
6: No sé si ho estic fent bé perquè es vegi, és que si no la liarem aquí, eh? Brutal. Això, maduixes, kiwi, pinya... raïm... Sí.
13: Taronja.
6: Xocolata, que posa el que t'hi jugues.
13: Maduixes.
9: Joan, deixa
13: no,
9: deixa
13: president,
9: coses.
13: Ho sento.
9: No, deixa avui, coses o tallo relacions amb el mundo deportivo.
6: Avui ho sento, president, però...
13: Aquí us està, o... Aquí a les verdes madures, tu.
6: Exacte, avui tocava venir aquí. No sé si quedaran engrunes d'això, sí que, o si en tindrem de millor segurament pel que t'hi jugues del dimecres, no, a Sitges?
7: Sí, dimecres dia 20, per celebrar l'aniversari de la Copa d'Europa de Wembley i el llibre que publica José Mari Vaquero. Mi pròxima parada, que t'hi jugues especial, des de l'hotel Melià Sitges. Des de l'hotel Melià Sitges, al costat del port d'Aiguadols. Farem el que t'hi jugues, qui vulgui apuntar-se, a través de la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat, a través del WhatsApp, si és més senzill per a l'oient, 606-32-72-11.
9: Farà temps que no es reuneix tanta gent del Dream Team.
7: Una alineació titular.
9: Bastant guapa, eh?
7: Molt.
9: Compte.
12: Des de l'homenatge. Sí.
7: Possiblement. Sí,
6: i els tindrem el que t'hi jugues.
7: La gent que es vulgui apuntar, que ho faci, evidentment, entrada gratuïta, amb regals, també, llibres i samarretes del Dream Team firmades. Vinga. El dimecres, dia 20, a les 12, 606-32-72-11, a través de la pàgina web de la SER també es poden descarregar l'entrada els oients que vulguin venir, sercatalunya.cat, José Mari Vaquero com a MC, mestre de cerimònies, però hi haurà també gent del Dream Team com Chiqui Begristain, José Ramón Aleixanco, Guillermo Amor, Eusebio Sacristán, Juan Carlos Unzué, em fa molta il·lusió veure a Unzué, Julio Salinas, Sergi Barjuan, en fi, hi haurà una llarga llista de futbolistes d'aquell Dream Team que, com sempre dic, van guanyar la primera Copa d'Europa, això és el primer petó i mai s'oblida.
9: I si voleu apuntar-vos-hi, 606-32-72-11, ens passeu nom i cognom dels que vindreu i us apuntarem. I si no, podeu entrar a sercatalunya.cat i reservar la vostra invitació. Posa entrada fins a aforament complet. No patiu. Veniu.
6: Que... Sereu benvinguts.
9: Veniu. Sereu, sí, perquè hi ha espai per tothom.
7: Això serà... Crec que batrem rècords. Serà el dia que posarem més gent en un directe del que t'hi jugues.
13: Ah, mira.
6: El cartell
7: hi haurà més sorpreses, eh? Hi haurà més sorpreses. Algunes les direm la setmana vinent, però possiblement n'hi hagi que no diguem fins a l'hora del programa. O sigui, serà sorpresa.
6: I els que vinguin afortunats, perquè seran els primers en descobrir-ho.
7: I hi haurà el trofeu de la Copa d'Europa, que per fer-te fotos sempre, no?, s'agraeix.
13: Mola molt.
8: No la tinc, no la faré.
13: Ah, no?
8: Ho tens?
9: Passa, Pol, passa.
12: Perquè ets de Girona.
9: Aquí el responsable de premsa del Barça.
6: Sí. Doncs sí que... Sabeu que teniu línia oberta...
7: Això és un departament com cal. Han vingut aquí només a preguntar-nos si estaven bé. Pol, estem molt bé, gràcies.
6: Esteu bé, no us falta de res.
7: Sí.
6: Doncs sí que, línia oberta amb el que t'hi jugues, quan tingueu per aquí a Fermín, ens demanes pas. Nosaltres, si et sembla, aquí anem a parlar del que passa al Madrid, perquè això és un no parar.
7: Perfecte. Aquí els tens a tots quadrats, per això, per al que necessitis.
6: Fins ara.

0: Grande Cono.
1: Bravo.
0: Bravo Cono.
2: Anfib.
3: Gracias a vosotros.
2: Gracias, presidente. Ahora no, volveremos con usted. Ay, pardo, es que estoy aquí, pardo. Es que estoy parlando, la Brea Sol de Villa. Estoy aquí a tres bandas. Perdona, sí, no tenías galletitas de la suerte hoy, Álvaro, y me confundí. Va, anem a notícies, sisplau.
4: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
2: Martí Junca, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, Elena.
2: El Girona deixa en descens a Mallorca i Llevant.
5: Juntament amb l'Oviedo serien els equips que baixarien a segon. El Girona va empatar ahir amb gol d'Estuani, que torna a salvar els de Mitchell i es col·loca 15 amb 40 punts empatat amb l'Alavés. Després d'aquesta jornada, els candidats al descens s'han reduït, perquè el Rayo ja ha aconseguit la permanència matemàtica. Aquest cap de setmana, partits clau que impliquen equips de la zona baixa de la taula. Llevant Mallorca, Girona Atlètic de Madrid, Oviedo Alavés, Sevilla Madrid i Real Societat València.
2: Podem saludar a aquesta hora del matí a l'Àlex Luna. Àlex, què tal? A Ràdio Girona.
6: Tot bé?
2: Et sentim, Àlex.
6: Què tal? Com esteu?
2: Com cau aquest empat al Girona? Insuficient pels de Mitchell.
6: Insuficient perquè necessitaven la victòria sí o sí i sobretot perquè l'equip va respondre com feia jornades que no ho feia, que era doncs, amb ànima, que era el que reclamava Mitchell. Amb 26 xuts a porteria, un pal als 3 minuts, ocasions de totes, de tots els colors, i davant una Real doncs que sí, que va estar bé, sobretot en defensa, però que va venir, doncs, si empatava bé i si no també. Tampoc va deixar una gran imatge. Mitchell, com estava després del partit? Doncs bé, explicant que no pot ni dormir.
7: Todos estamos sufriendo. Yo ayer no dormí, no quise ver ningún partido, me puse una película, me dormí, me desperté y a las 8 de la mañana estaba en pie en la ciudad deportiva para preparar el partido porque no podía dormir. Y así estamos todos. Lo que no va a faltar es seguir buscando la mejor alternativa para intentar conseguir esos puntos que nos den la salvación. Y eso me podrán decir que soy malo, pero no que no trabajo. Solo quiero llegar al Elche rezando para que tenga la opción de depender de mí mismo. Y eso pasa por ganar o empatar, seguro. Perdiendo no lo sé. Entonces necesitamos sacar algo en el Metropolitano.
6: Doncs les paraules de Mitchell, que per ser una mica optimistes han de passar moltes coses, eh? Però si el Girona guanya, el Llevant també ho fa, i l'Elx perd a casa contra el Getafe, el Girona no dependria, o sigui, estaria salvat per l'última jornada davant l'Elx.
2: Doncs veurem què passa aquest cap de setmana a Atlético, Girona i Osasuna, Espanyol. Deschamps publica la llista de jugadors del Mundial sense Camavinga.
5: El migcampista del Madrid no ha entrat al combinat de 26 jugadors i ha estat la sorpresa dels desconvocats. La llista l'encapçala Kylian Mbappé i el Barça tindrà representació amb Jules Koundé. Més informació pel que fa al Mundial, Ancelotti renova com a seleccionador del Brasil fins a 2030.
2: En bàsquet, Xavi Seisó, exhibició de Ricky Rubio contra Morabanc Andorra.
8: Així és, un altre clínic de Ricky Rubio i a l'Olímpic, 23 punts i 7 assistències per la victòria de la penya davant el Morabanc Andorra, que el consolida a la sisena posició i manté els andorrans en zona de descens. Mentretant, nova polèmica al Barça de bàsquet. El Barça hauria arribat a un principi d'acord amb Ivonne Navarro en el cas de que Xavi Pascual decideixi marxar a Dubai. Aquest principi d'acord no ha sentat gens bé a Xavi Pascual, que afirma que en cap moment ha dit que marxaria. Veurem com acaba tot després que Pascual en els últims mesos hagi enviat uns quants missatges al club, presumptament per no haver complert algunes promeses en forma de fitxatges que li van fer quan va signar.
2: Anem a la festa.
4: El quiosc del Marcos.
2: Marcos, ¿qué tal? Buen día.
9: Hola, buenos días, Elena. Viaje a Brasil, donde además se explora en la noticia adelantada en este programa hace ya varios días. En el diario Globo se puede leer una información firmada por el periodista Kage Mota. El Barcelona intensifica el contacto por João Pedro para ocupar el lugar de Lewandowski. Se lee en este diario, donde además se sitúa la expectativa de negocio en torno a los 100 millones de euros. Y anuncia también que el Chelsea hará un partido duro. Duro porque pagó 70 millones de euros al Brighton por este delantero de 24 años que ha marcado 20 goles en sus 48 encuentros. Además, ha regalado 9 asistencias. Escribe Kage Mota. Los próximos días prometen emociones especiales para João Pedro. Está en las horas previas de jugar el sábado, o sea mañana, la final de la Copa de Inglaterra con el Chelsea y tiene al City Guardiola como rival. El lunes sabrá además si está en la lista de Ancelotti para jugar el Mundial con Brasil y el asedio fuerte del Barça comenzará en los próximos días.
8: I el poble de Luna, de la província de Saragossa, farà demà un homenatge a un dels seus veïns més il·lustres, Juan José Castillo, reconegut periodista esportiu, primera veu del tenis al nostre país, efectivament, fent famosa aquella frase de entró, entró, 63 anys de professió i més de 30 esports.

0: Aquest diumenge, el Tot és Comèdia. Una llegenda de la música, Maria del Mar Bonet celebra 60 anys de carrera amb un nou disc on torna a les arrels de la seva Mallorca. Conversarem amb l'artista. I també... Anirem a la sala Flyhard per veure el nou espectacle 10 Manzanares. Per amor, un pacte d'honor sobre els matrimonis forçats per la precarietat econòmica.
1: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. De Gristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaquer i Albert Bermúdez.
1: Que t'hi jugues al migdia.
0: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà a Wembley amb el Que t'hi jugues.
2: Que t'hi jugues.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
4: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
5: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 10 a 2 amb Elena de Diego.
6: Una i cinc, al Què t'hi jugues ens divertim.
7: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
6: I en aquesta hora del Què t'hi jugues ens ho passarem molt i molt bé, sí que...
8: Doncs sí, perquè ja estem aquí amb Fermín López, superpuntual. Gràcies a tu. Havies dit a la una, i a la una i un ja estava aquí assentat a la cadira esperant a que ens donessis pas, Elena.
9: Això us... per culpa del Hansi.
8: Sí?
9: Sí, sí.
8: Us matxaca molt amb el tema de l'hora?
9: Sí, molt important l'hora.
8: És mentalitat alemanya.
9: Sí.
8: Esclar, ara estàvem escoltant una cançó de René, que és la que obre la segona hora del programa, que us heu divertit molt aquesta temporada?
9: Sí, diria que sí, crec que... Ha sigut una temporada molt bona, hem disfrutat molt. Hi ha hagut moments una miqueta difícils, però crec que hem disfrutat molt i ho hem fet molt bé.
8: Posa't un moment els auriculars, Elena, perquè estem amb Fermín López a la Ciutat Esportiva. Com us hem explicat abans, ha acabat l'entrenament. Estem amb el Santi Ovalle, el Nil Solà, amb un jugador que ha fet una grandíssima temporada, ha guanyat títols i ha marcat molts gols. Aviam si recordes aquest.
10: Pedri para Fermín, Fermín controla, se planta solo entre el área, remata, gol, gol, gol, gol, gol.
11: Marca Fermín al minut 45 de partit.
12: Del hombre de la máscara, del soldadito de Flick. De Fermín, uno más en su cuenta particular, sigue creciendo.
11: Y clava frontal, entra al área, pata victoria.
12: El balón a la izquierda y al fondo de la red. Marca Fermín, un gol que puede acelerar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, el adirón del Barça. Lo marca el soldadito de Flick.
8: T'ho he posat fàcil perquè és l'últim.
9: Sí. Sí, sí.
8: T'agrada que et diguin el soldadito de Flick?
9: Sí, està bé. Està bé, m'agrada. Al final sempre intento donar tot a l'equip i el Hansi em dona molta confiança també i m'agrada que em diguin això.
8: Ens ha costat triar el gol perquè, Nil, repassant estadístiques, estem davant de el migcampista amb millor mitjana d'Europa.
13: Sí, amb millor mitjana, amb millor influència en gols. 13 gols, 17 assistències aquesta temporada, és a dir, 30 participacions, per comparar-ho amb jugadors que segur que tothom té al cap. Nico Paz, 13 gols, 8 assistències. Cherki, 10 gols, 15 assistències. Bellingham, 7 gols, 5 assistències. I, per exemple, a altres com Enzo Fernández, 14 i 6, és a dir, que superen absolutament a tots els migcampistes d'Europa amb 3.000 minuts.
8: Controles les estadístiques o no?
9: No m'agrada molt, però sí, soc conscient que les estadístiques que he fet aquest any, i estic molt content, òbviament, per ajudar així a l'equip, i al final és el meu treball, és les meves virtuts, i ho haig de fer.
8: Què t'agrada més, marcar o donar una assistència?
9: Marcar.
8: Has estat sincer. Podria fer que anàvem a donar-li un gol als companys, també.
9: No, també m'agrada donar gols als companys, però... Per mi marcar un gol és una sensació indescriptible, doncs m'encanta.
14: Què hauria dit el nen del Campillo de fa 10 anys si li diuen que 10 anys després és el migcampista amb més gols i assistències d'Europa?
9: Que està boig. Segurament diria que està boig perquè doncs, és impossible imaginar primer arribar al primer equip del Barça sent del Campillo, un poble molt petit, molt humil, i doncs fer aquestes estadístiques i i tenir tants minuts al primer equip del Barça crec que és una cosa inimaginable i estic molt content.
8: Quants habitants té el Campillo?
9: 1.800, 2.000.
8: Poquíssims.
9: Sí, molt pocs.
8: Ara que parlem del teu poble, escolta aquest missatge, aviam si reconeixes a la persona.
2: Hola, Fermín, soy la abuela Lola. Hola. Te llamo, hijo, para felicitarte por el campeonato de la Liga. Que estamos todos muy orgullosos de ti, hijo, porque te vemos que vas para arriba y que es lo que has luchado tú por ello. Así que siga así, que cada vez estoy más orgullosa de ti porque tú eres el orgullo de tu abuela. Muchos besos, cariño.
9: Joder, vaya mensaje, ¿eh? No, no, mi abuela es un pilar fundamental en mi vida. Ya la habéis escuchado, ella es lo da todo por mí y siempre está pendiente de mí. Me llama cada dos por tres y a veces no le cojo el teléfono porque no puedo, pero me encanta hablar con ella y siempre me da consejos, me apoya mucho y estaba súper orgullosa de mí y pues yo muy contento de que esté orgullosa de mí, que me vea en la tele, que eso para ella es lo más, y que la gente le pare por el pueblo y eso, para ella es lo mejor y estoy muy contento por ella.
8: Fixeu-vos que ara, de manera inconscient, el Fermín ha canviat d'idioma, sí, perquè la seva àvia li ha parlat en castellà. No, no passa absolutament res, al contrari, s'hi sorprèn i crec que la gent ho valora molt. Que no tinguis vergonya de parlar en català i lo bé que és veritat que portes anys a Catalunya, que t'has escolaritzat durant molt temps aquí, però que molta gent no el parla o no s'atreveix en públic, el parla en privat, però tu en públic t'has atrevit.
9: Sí, m'he atrevit perquè també m'agrada i sé que la gent d'aquí doncs és molt important per ells, per la cultura i jo estic molt integrat a la cultura catalana des de petit i per mi m'agradava parlar el català a les entrevistes o per al carrer, si algú em para parlar en català jo responc en català i estic molt content de parlar aquest idioma també.
8: Hi ha alguna paraula que t'agradi especialment?
9: No sé,
8: alguna expressió? Alguna frase feta? Recordo una vegada que vaig entrevistar a Erika Vidal i em va dir que la primera cosa que havia après d'un veí era que a la taula i al llit el primer crit.
9: Pues una frase feta, no sé, però sempre hi ha com Titu, no? Aquestes coses.
8: Titu. Què passa, Titu?
9: Què passa, Titu? Eso. Siempre de pequeño escoltava això i no sé, és una paraula que se m'ha quedat, saps?
8: Fas molt bona cara. La gent que estigui escoltant l'entrevista i veient-la a través del live del Que t'hi jugues veurà que fas molt bona cara per a la ressaca que deveu portar després de celebrar el títol de Lliga. Ha estat bèstia o no?
9: Una mica, sempre és important celebrar les lligues, és un campionat molt important pel club, que hem fet una molt bona lliga, hem sigut molt regulars i hem fet dues consecutives, que això és molt important i l'any que ve anem per més.
13: A nivell teu, Fermín, et van veure el dia de la rua que no vas parar en tota l'estona, hi havia algun que se'l veia una mica més cansat. L'energia que tens a dins del camp també és la que tens sempre fora per viure la vida d'aquesta manera?
9: Et diria que sí, soc una persona molt passional dins i fora i tinc molta energia des de que m'aixeco. Els companys, quan estem a les concentracions o algo, sempre a les 8 del matí estic com fent bromes i la gent em diu: Fer, tio, calla't un poco, ¿sabes? Son las 8 de la mañana y tal. Y yo, a mí me sale natural y ya digo, joder, tío, ya me ha cortado el rollo, ¿sabes? Pero sí.
14: I ets l'únic, o sigui, ets l'únic o qui hi ha més intens, així d'intens dins del vestidor?
9: Et diria el Cancelo.
14: Cancelo?
9: És molt intens, així com jo, sempre fent bromes a qualsevol hora, a qualsevol moment i la veritat que em fa molta gràcia el Cancelo.
8: Ho hem comentat alguna vegada, eh? Has estat el fitxatge de la temporada, perquè a l'estiu podies haver marxat i et vas quedar.
9: Sí, jo sempre ho he dit, que sempre he volgut estar al Barça, era el meu somni des de petit i en cap d'un moment vaig dubtar i estic molt content per la decisió que vaig tomar i la temporada ha anat molt bé i estic molt content d'estar al Barça.
8: Quin pes va tenir Hansi Flick?
9: Pues el necessari, perquè al final ell ha de ser l'entrenador i em va transmetre la seva confiança. Crec que aquest any m'ha donat molts minuts, he jugat partits importants, m'ha ajudat a millorar i crec que ell ha sigut una peça important perquè em quedés i perquè hagi fet aquesta temporada amb l'equip.
8: I és curiós perquè ets un jugador que juguis de titular o surtis 15 minuts, sempre rendeixes. Això és gràcies a que has hagut de picar molta pedra al futbol base, vas marxar a Linares per tornar. T'ha ajudat les dificultats com a futbolista que has tingut a la cantera, a la pedrera del Barça per ara? No, perquè a vegades costa, no? Hi ha jugadors que si són titulars rendeixen, quan han de jugar 15 minuts els hi costa més. A tu, en canvi, no fa la sensació.
9: Potser sí, al final la virtut de la paciència al llarg de la meva vida ho he tingut que fer, he tingut que tenir molta paciència i ara que estic al primer equip a vegades no, òbviament no m'agrada jugar de suplent mai perquè soc un jugador que sempre vol estar al camp, però cada minut que jugui amb la samarreta al Barça per mi és el millor de la meva vida, doncs tinc que donar tot i per això quan jugo de suplent o titular faig el mateix, la mateixa energia i intento aportar a l'equip els minuts que pugui.
8: I això és gràcies a que, com que eres petitet, no? El teu pare et deia, per compensar-ho, intensitat màxima i xutar amb les dues cames i mira, no?
9: Sí, sí, la veritat,
8: o sigui, que ser petit t'ha acabat ajudant?
9: Sí, sí, m'ha ajudat. Quan era petit no... m'han frustrat molt perquè no arribava a fer el lloc que m'agradaria, no podia jugar molt, no confiaven en mi perquè també era normal i bueno, el meu pare sempre em deia que hauria de treballar més que la resta dels companys, que el que has dit, colpejar les dues cames, que és una cosa molt important i que m'han ensenyat des de petit i ara el primer equip del Barça pues, ho faig.
8: És que ara no se sap ben bé si ets dretà o esquerrà.
9: No, l'equip sempre m'ho diuen, crec que és una virtut que tinc i és una virtut molt bona per jugar a futbol perquè em puc orientar per ambos costats, puc golpejar a l'esquerra, a la dreta, fora l'àrea, a dins, puc regatejar, puc controlar i crec que això és una virtut que dins del cap doncs t'ajuda molt.
8: Ara, lo de la intensitat, ja et vas passar el joc, ho vas pujar de nivell quan va fotre aquella hòstia el porter de l'Atlético de Madrid. Quants punts a la cara?
9: Doncs és que en 4 dies em vaig fer aquesta.
8: Sí, la de la front?
9: I aquesta.
8: La de sota el nas.
9: Sota el nas van ser 7 punts, crec. 3 per dins i 4 per fora.
8: 3 per dins i 4 per fora sota el nas. I a dalt?
9: I a dalt 7.
8: 14.
9: També 4 per fora i 3 per dins o alguna cosa així.
8: Mira els punts que li vau treure al Madrid després del Clàssic.
9: Com me busca, eh?
8: Sí, no, 14. Ara són 11 perquè ja amb la Lliga decidida vau perdre contra l'Alavés, però sí, eren 14.
9: Tu l'has dicho.
8: 14 punts. Sí. I va seguir jugant.
9: Sí, és que... soc una mica burro, és que aquestes coses jo amb l'adrenalina al moment no me dolia, com...
8: no feia mal.
9: No em feia mal per seguir jugant, però és veritat que el descans ja quemava una mica això i el tenia així, però era la Champions, havien de guanyar i no pensava en una altra cosa que estar al camp.
8: És bèstia, eh?
14: Sí, vas partir la cara i no veu aconseguir passar l'eliminatòria. Què s'ha de fer per guanyar la Champions la temporada vinent?
9: És que la Champions són sempre petits detalls. Jo crec que estàvem fent una molt bona Champions. La ida van fotre 2 gols i darrer i ens van expulsar un jugador que era ja molt complicat i encara així van tenir ocasions per empatar el partit encara i a la volta doncs estàvem fent un gran partit i després del meu cop el partit se'ls va enfriar i per ells va ser el millor i no han pogut remuntar, però crec que estem molt a prop d'arribar a una final de la Champions i que hem de seguir així en la mateixa mentalitat i estar pendent dels petits detalls que a la Champions sempre passa i
8: passa que aquella jugada era el 0-3, no? I el 0-3 es va passar a l'1-2, amb tu commocionat, no? Perquè és que l'hòstia va ser tremenda. Tremenda.
13: Anava a dir, Fermín, aquestes dues eliminatòries contra l'Atlético a la Copa i a la Champions són l'espina clavada que li queda en un vestidor que porta dues lligues consecutives i que sent que està tan a prop de poder guanyar la Champions i portar-la a Barcelona?
9: Òbviament sí, no ens obsessionem amb la Champions perquè és una competició molt difícil i nosaltres som els primers que volem guanyar. Però sí, tenim l'espinita aquesta de que volem guanyar la Champions, que estem molt a prop i que ens falta una mica, un pas més per aconseguir-la i crec que estem en la bona dinàmica i esperem que l'any que ve el puguem aconseguir.
8: Ara heu guanyat dos lligues seguides, dos supercopes seguides, una Copa del Rei i dels set clàssics contra el Madrid, sis. N'heu guanyat, sí, no, dels 8-7.
14: Sí,
8: dels 8-7. 7. Amb gent que heu crescut estant al Barça i tal, té un punt més especial? No, sempre hem dit, no, que els títols de Guardiola s'hi han d'afegir el 5-0 i el 2-6. Té un punt especial guanyar-li les finals al Madrid, que als clàssics acostumeu a guanyar-los?
9: Home, per nosaltres sí, perquè som culers des de petit, som molts jugadors que hem pujat de la Masia, que hem crescut amb el Barça, amb el sentiment del Barça, i per nosaltres guanyar lligues, guanyar supercopes davant qualsevol equip és molt, molt emocionant, però quan guanyem contra Madrid, pues, doncs la veritat és una miqueta més especial perquè és el gran rival i és el que hem viscut des de petits i és el sentiment que tenim tots i guanyar lligues i aquestes competicions per nosaltres és un somni.
8: Al bar, al que t'hi jugues, tenim de col·laborador el Tomàs Roncero i un dia, escolta què ens va dir.
15: A mi se me dicen, ¿tiene la posibilidad de fichar a favor del Barça? Le fichó a Fermín. Por encima de Lamín, de Rafinha, Pedri, sé que es muy bueno, pero sé que es una posición que más o menos la puedo tener, pero es que Fermín es el prototipo de futbolista para el Real Madrid. Porque es ese que es un boss to boss, ese que es uno que va para arriba, que va para abajo, que recupera, que mete energía, que mete goles, que da asistencias, que es una mosca cojonera. O sea, Fermín es el típico futbolista total que a mí me ha encantado de y siempre.
9: Yo soy prototipo Barça.
16: Estava a dir, abans que diguis res, ni se te ocurra, ¿eh?
9: Impossible, impossible.
8: Home, però s'agraeix.
9: No, l'agraeixo, òbviament, les paraules... i hi ha aquestes coses, però jo soc prototip Barça i Barça sempre.
8: No m'atabaleu.
9: No m'atabaleu.
8: Una paraula molt catalana, sí. Atabalar.
9: Atabalar.
8: Esteu pendents del que passa allà o no? Has vist el que ha dit Mbappé aquesta nit, la resposta d'Arbeloa, la roda de premsa de Florentino Pérez d'abans d'ahir?
9: Home, sí, ho hem vist, com tothom, crec, però nosaltres sempre ens centrem en el que passa aquí, al Barça, i bueno, cadascú té la visió de les seves coses. El que no crec que és correcte és dir que el Barça ha robat 7 lligues. Per mi això no pot ser, perquè jugava Messi, Iniesta, Xavi, era impossible que hagin robat 7 lligues i crec que això no és correcte, però tampoc ens importa molt. Nosaltres estem en el nostre camí. No ens importa el que passi fora del Barça, sempre aquestes coses van a passar i nosaltres estem molt centrats i molt contents del que estem aconseguit.
8: Sí, això sí que et va molestar, que Florentino Pérez digués que li havien robat 7 lligues.
9: No molestar, perquè cadascú pot dir el que vol, però crec que no estava bé, no estava bé dir-ho. Si nosaltres...
8: Va fer un càlcul també que aquest any el Madrid té 18 punts menys que el Barça per culpa dels àrbitres.
9: Bueno, això no ho vull entrar, però si nosaltres diem això també no estaria bé. Crec que no es pot dir aquestes coses, però bueno, cadascú és lliure de dir, de fer el que vol, i nosaltres, ja et dic, estem molt centrats en el que passa al Barça, que crec que estem en molt bona època, que segur que seguiran rebent títols i estem molt contents del treball que estem fent.
8: Deia lo dels 18, va dir 16-18, clar, era quan el Barça estava a 14, era lo necessari per dir que la Lliga li havien robat, no? Perquè eren 14 punts de distància, 16 segons Florentino li havien robat els àrbitres i ja li sortien els comptes per dir que el Madrid seria campió.
14: Hem vist que a les últimes lligues heu guanyat a Cornellà i les heu celebrat amb el càntic famós del Perico Dime lo que se siente, tu, un dels que més cantava allà al balcó de la Ciutat Esportiva, i aquesta rua hem vist la mina amb la samarreta de gràcies a Déu no soc madridista, totes aquestes coses, no? A qui li teniu més animat versió, més rivalitat, a l'Espanyol o al Madrid dins del vestidor?
9: La rivalitat és la mateixa, perquè crec que sempre ha existit la rivalitat amb el Barça i amb l'Espanyol, igual que per ells nosaltres som la seva rivalitat, i crec que tampoc ens agrada que se't molestin per aquestes coses, que crec que és futbol, que no li faltem el respecte a ningú jugador ni a ningú equip, i no sé, no puc entendre, però al final quan perds pues, és normal que estiguis enfadat i nosaltres també, però quan ells en guanyin també ho faran, doncs...
8: I ho acceptareu.
9: I ho acceptarem, òbviament, perquè és la rivalitat.
8: Sereu amics d'alguns fora del camp, no?
9: Clar, en la selecció i aquestes coses, o des de petits que els coneixem, aquestes coses passen i mentre no faltis el respecte a ningú, jo crec que no...
8: I escolta, a Joan García el coneixeu ja des de petit?
9: Jo personalment no. No, no, no.
8: Quin porter, eh?
9: Sí, portaràs. Uf.
8: Tremendo, eh?
9: Crec que tothom m'ho ha vist aquest any. Crec que és un porter que ens ha ajudat moltíssim, que està a un nivell moral. Per mi és el millor, però hi ha molts. I aquest any, doncs quan ho necessitaven, ha estat allà i ens ha ajudat i s'han donat punts.
8: Estem amb Fermín López de la Ciutat Esportiva del Barça, en directe al Que t'hi jugues. Nosaltres tenim uns personatges al programa i ara farem un joc. Aviam si reconeixes qui és qui. Tira, Willy.
16: Nada, yo lo primero que quería decir que los cánticos los hacemos los dos, pero el que los inicia siempre soy yo. Perico, decime lo que se siente, esto es un cántico que me gusta mucho hacerlo a mí. Soy el primero.
9: ¿Ronald?
8: Sí, señor. No,
16: claro. Es que
9: bravo. Un
16: de uno. Somos corazón, los dos somos corazón.
8: Un de uno.
16: Mira, Joan Fermín es que es un nano que hace en los squat. Que es nota moltíssim que és de la Masia i és com en Gavi però en assenyat, jo sempre ho he dit.
9: Quarcí, no?
17: Ya este año quiero que hablar de Pichichi de año que viene, porque este Chesney y yo somos como padres de los jugadores, porque estamos juntos siempre en ellos, y Hansi es como al abuelo, y nosotros somos padre, mamá, y ellos son los culos, los culos, y yo no quiero estar año que viene aquí, yo quiero estar, porque si no es como separación y custodia compartido.
9: Robert, no.
8: Lewandowski.
17: ¿Sí?
8: 3-3,
17: Bueno. Qué suerte que te quedaste en el Barça, porque este año se ha lesionado Pedri, me he lesionado yo, Bernal, Gavi, casi es el único que ha aguantado él toda la temporada entera.
8: Aquel día está costando más, ¿eh?
17: Es más difícil este, porque yo conozco menos.
8: A partir de ahora, cuando
9: escoltis... ¿Está en la plantilla o
8: está en la plantilla? A partir de ahora, cuando escoltis... recordarás això.
17: El este, yo siempre hago esto muchas veces.
8: Frenkie de Jong.
9: Ah, Frenkie. Hola, no tenía ni idea. No fijado en eso nunca.
18: Y él ha dicho una cosa, que el año pasado, que este año se ha visto que Joan García es muy bueno, pero también se vio el año pasado hasta que mi hijo le marcó un gol que no veas.
8: El padre de Lamin.
9: Ah. Ya te está yendo fuera de la plantilla, ya no sé.
18: Que te fuera de la plantilla, fuera del equipo también. ¿Cuántas Champions tienes tú? ¿Cero, no?
9: Ah,
19: pues deja de celebrar liga de mierda. Deja de celebrar tu liga de mierda que no sirve para nada. Tonto, para que hace 2 años estaba en segunda y celebró un ascenso a segunda de primera RF. Tú no sabes, jugué en primera RF. Qué vergüenza. Yo jugué un partido en primera RF.
9: Vinicius, ¿no?
8: Hasta el Linares et va ajudar, no? Et va servir. Vas picar pedra i hem parlat alguna vegada amb el teu entrenador d'allà i ens va destacar l'actitud que vas tenir per millorar des de principi fins a final de temporada i la humilitat. Això ens ho ha dit el teu entrenador del Linares.
9: Sí, que aquesta és la meva personalitat. Sempre he sigut una persona i un jugador molt, molt humil, molt treballador, i quan vaig arribar al Linares no estava al meu millor moment. Ho vaig passar una miqueta malament perquè era un moment difícil. Vaig sortir del Barça i ja pensava que s'acabava tot, i allà me'n vaig ajudar un munt, l'Alberto, el seu staff, els meus companys que vaig tenir allí, i vaig passar una molt bona temporada al final i vaig fer molts gols i vaig disfrutar moltíssim i vaig aprendre un món i vaig arribar al Barça una altra vegada com un home.
8: Acabarem l'entrevista amb Fermín amb un decàleg, un test que t'ha preparat el Nil Solà.
13: Som-hi. Preguntes ràpides. Un hobby per desconnectar.
9: Jugar a play o al ping-pong.
13: El company més competitiu del vestidor.
9: Hi ha molts, però et diria Rafinha.
13: El company amb qui t'entenguis millor dins del camp.
9: Per la zona on jugo et diria el Lamin.
13: Un ídol futbolístic.
9: Leo Messi o Andrés Iniesta.
13: En recomanaries visitar el Campillo?
9: Sí, òbviament.
13: Tens alguna superstició a l'hora d'entrar al camp?
9: Assenyar-me és un per creència, perquè la meva àvia m'ho diu sempre.
13: L'MVP de la rua?
9: Jo. O Chesney.
13: Un somni per complir?
9: Guanyar la Champions amb el Barça.
13: Un estadi que no sigui el Camp Nou?
9: Wembley.
13: La teva nòvia per tu és?
9: Tot.
13: Firmaries un contracte vitalici amb el Barça?
9: Sí.
13: Hi ha hagut molts memes al grup de WhatsApp sobre el combat de boxe entre Valverde i Tchouaméni?
9: No vull contestar.
13: Qui creus que va guanyar?
9: Passa paraula.
13: I una promesa per acabar, si guanyes a la Champions amb el Barça.
9: El que diguin els comentaris.
8: El que diguin els comentaris dels oients?
9: Bona, eh?
13: Doncs mira, vale. Molt bona.
8: No, farem una cosa. El que diguin els bojos de la taverna que tancaran el que t'hi jugues d'avui.
16: Aquí l'has cagat.
9: A veure.
16: Aquí l'has cagat, per mi.
8: Passes la pilota al tio Faja.
9: Coses que pugui fer, eh? No.
8: Vale.
20: I que m'ha hecho mucha ilusión que diga que yo soy su ídolo y estas cosas. Que de verdad...
8: Bueno, ha dicho que tenía content. Dos. Uno tú,
20: sí,
8: y el otro.
16: Y el otro es yo. Sí. Pero sí, la verdad que... Hacemos lo que podemos y muy contento de que la nueva generación esté con nosotros.
8: De cara a la propera temporada, Fermín, hauríem d'imitar Fermín, no? T'agradaria?
9: Sí, sí, home.
8: Sí? Sí?
9: I el vestidor també.
8: I el vestidor també,
9: ja
8: el vestidor també, eh?
9: Sí.
8: Vale.
21: Ja hi treballarem.
8: Hi treballarem. El Mundial és el proper gran repte. Tornareu amb la Copa?
9: Bueno, primer haig de...
8: No, em diguis lo de l'altre dia, que si et convoque de la Fuente et convoque. Ja t'ho diem nosaltres.
9: No, ojalá, si és així, doncs estaria molt content. Per mi seria el primer Mundial i espero que siguin molts més, però òbviament sabem l'equip que tenim i el nostre objectiu és guanyar el Mundial, òbviament.
21: Tu tranquilo, chiquillo, que estàs convocat.
8: Fermín, no perdis mai la simpatia. Gràcies.
9: Gràcies.
8: Pausa, Helena, i obres la taverna dels bojos, que els he escoltat de fons,
6: està,
8: oi que sí?
6: Està per aquí, sí. Que...
22: Li podem cantar abans de Cristo. Penjar amb el Fermín?
6: Vinga, va.
8: Digue-li algo, va, que t'està escoltant encara,
23: Fermín,
8: Cristo.
23: Fermín, Fermín, Fermín, Fermín, Fermín, Fermín, Fermín, Fermín, Fermín, Fermín, Fermín.
22: Grande, Fermín, t'estimem.
9: Gràcies
22: per no marxar al Chelsea.
9: Gràcies.
22: Quina gran temporada ha fet el Fermín. Grande.
9: Moltes gràcies.
8: Pausa i seguim.
24: Què t'hi jugues?
0: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
1: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
3: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
1: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
3: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
23: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma protegint és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat, ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
24: La teva mare sempre té raó.
25: Em compro un cotxe nou?
26: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
24: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
27: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
28: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
29: I també totes les eines i ferreteria.
28: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
29: Si ets professional, troba el més proper a encat.cat.
30: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
31: Descobreix Escale, els porcelànics amb més trajectòria del mercat. Superfícies d'alta precisió i resistència provada. Escale i marbristes artesans, experiència que deixa empremta. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
32: Franquistas, ultracatólicos, neofascistas o skinheads. Hoy todos estos grupos se aglutinan en uno solo, Núcleo Nacional. El grupo neonazi que concentra la ideología ultra en nuestro país. Lo analizamos en el tercer capítulo de la serie documental La Ola Ultra, ya disponible en exclusiva para suscriptores en la web de El País.
33: Cada día ando más despistado.
34: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
35: Mira, esto es una brisa. La he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
36: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. Begristain. Amor. Eusebio. Rashak. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
37: Que t'hi jugues al migdia.
36: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
38: Que t'hi jugues. Que t'hi jugues.
6: Seguim el Que t'hi jugues després d'aquesta magnífica entrevista amb Fermín. Tinc la taula ja amb la taverna, amb molts fans de Fermín.
22: Quina vergüenza, és extraordinari.
6: Deixeu-me abans que fem dos apunts ràpid amb el Nil. Encara estàs per aquí, oi, Nil?
13: Hola, Helena, sí, estem encara aquí amb Santi. Dos apunts ràpids. El primer sobre el futur de Robert Lewandowski. No es descartava que ho anunciéssim abans de diumenge, explicant-me el Que t'hi jugues. Doncs sembla que s'està accelerant aquest possible que s'acomiadi Robert Lewandowski abans del partit de diumenge. Per tant, tot apunta que serà l'últim partit de Lewandowski contra el Betis al Camp Nou, i ara mateix a la pole position l'Al Hilal d'Aràbia com a futur del davanter polonès. Estarem pendents a les pròximes hores perquè no es descarta que hi hagi moviments. I en clau mundial i en clau la mínia mal, avui Claudio Vázquez i Carlos Cruz, traumatòleg i preparador físic de la Federació Espanyola de Futbol, han visitat a la mínia mal, juntament també amb el doctor Pruna, per saber l'estat del futbolista del Barça, que continua fent passes endavant amb la seva recuperació, Santi.
14: Sí, ja vam explicar fa unes setmanes que trepitjava gespa i treballava al gimnàs, i ja toca pilota. Lamine Yamal, i és una bona notícia.
13: Gran notícia.
14: Per tant, va bé la recuperació, amb la vista posada al Mundial, i ja ha fet el següent pas, que és tocar pilota sobre la gespa de la ciutat esportiva.
6: Doncs veurem si s'acomiada finalment Lewandowski abans d'aquest Barça-Betis de diumenge, si s'acomiada a xarxes socials perquè el Camp Nou el pugui acomiadar com es mereix, i com ens expliquen el Santi i el Nil, visita del traumatòleg i del metge de la selecció espanyola a l'entrenament del Barça per seguir la recuperació de Lamine. Santi, Nil, com heu vist a Fermín?
14: Hòstia, jo no... O sigui que Vinícius, Lewandowski i companyia del que t'hi jugues siguin trending topic al vestidor del Barça i que no pugui ni articular paraula, ni articular paraula quan els escolta, és tremendo. I a part d'aquí hem conegut un Fermín emocionat, un Fermín divertit, un Fermín intens, un Fermín... un Fermín a la seva màxima expressió. Crec que part de la màgia del futbolista és aquesta, aquest Fermín que hem vist a l'entrevista, i és un luxe poder escoltar-lo i veure l'acord obert aquí al que t'hi jugues.
13: Sí, a més, Helena, que ha dit que firmaria pràcticament un contracte vitalici amb el Barça, i sobretot em quedo també amb la intensitat aquesta amb la que viu, tant dins com fora, que és segurament un dels seus èxits, com diu Santi, que de la manera que és com juga, i per tant un futbolista que és prototip Barça.
14: I que li preguntes pel Madrid i et repeteix 5 vegades impossible.
13: Sí, sí, sí.
14: O sigui, ha fet una declaració d'amor al Barça en tota regla, Fermín, i veure un nano del Campillo que ha fet la seva carrera aquí des de la Masia fins al primer equip, que és el migcampista, ho deia el Nil, amb més gols i assistències d'Europa, fixa't com ha crescut, i que senti aquest amor pel Barça, doncs és un regal del cel pel conjunt blaugrana.
6: Ara de seguida, sí, que et veig per aquí, ja has tornat.
0: Sí, és que estava negociant el més important per mi en el dia d'avui amb Fermín, que era un missatge per al Teo.
14: Podem ensenyar les samarretes, no,
0: sí,
14: del Fermín?
0: Te dic una cosa, Helena, tu que ets mare ho entendràs. El moment de més tensió ha estat quan li he explicat al Teo que avui entrevistàvem a Fermín al que t'hi jugues, és un dels seus jugadors preferits, Gavi,
6: i que ell
0: Fermín,
6: no podia venir, no?
0: I m'ha dit que, evidentment, ell havia d'estar a l'entrevista, i jo, carinyo, és que tens classe, i has de fer, per exemple, naturals, i és important la signatura, papa, sisplau, tal, no sé què... Bueno, total, que ara he negociat una cosa.
6: Aquesta samarreta que esteu veient als oients, que esteu connectats al streaming, és la que podria ser vostra, oi? L'ha signat Fermín.
0: És molt xula, Fermín.
13: Guapíssima, eh?
6: Molt xula. Sí.
13: Per ser, Helena Camus.
0: Una manera de ser, una manera de guanyar.
1: Que vergüenza de padre.
0: Sí, efectivament.
13: Moment, jo fa abans que ho diguis, una cosa que m'he deixat quan parlàvem del tema Fermín, i és com ha parlat de la cultura catalana, la importància que li ha donat al català, com ha fet aquesta entrevista, i al final és un noi del Campillo que està integradíssim, que a més...
14: El moment de l'àvia, també.
13: Moment de l'àvia.
6: De la Loli.
2: Sí, hem plorat a l'estudi aquí. Nosaltres hem plorat, ha plorat tot Déu aquí. Com feu aquestes coses per començar l'entrevista,
0: futbolista,
2: per favor?
0: Al final, jo crec que avui la gent ha pogut descobrir que Fermín és un tio natural, simpàtic, i a part, que és el més important pel Barça, no? És un futbolista que ha estat clau. És, com diu el Flac i el soldadito de Flick, i porta el Barça a dins. I té 23 anys, els acaba de fer la setmana passada. Amb la qual cosa ja és jugador per a molt temps, que ha picat pedra i que, per tant, sap què és haver-se de guanyar les garrofes, útil, com dèiem, i ha reconegut ell, tant si és titular com si surt 15 minuts, i els números que ha destacat el Nil parlen per si sols, vull dir, 13 gols i 17 assistències. És que, recordem, fa 2 anys, o 3, el Madrid fitxava Bellingham i Fermín estava en Linares.
13: 7 gols i 5 assistències Bellingham aquest any.
0: Fixeu-vos. O sigui, el Madrid va pagar més de 100 milions d'euros quan Fermín estava en Linares, i fixeu-vos ara. O sigui, qui no canviaria Fermín, Bellingham per Fermín? O sigui, si algú vol fitxar un futbolista ara, qui fitxa abans?
13: A Fermín, mira, Roncero.
6: Exacte, ho deia el propi Roncero. Ara de seguida rematarem l'entrevista aquí
0: ara,
6: a Fermín.
0: Ara, m'agrada, perdona, Helena, una cosa, Quan he destacat la seva puntualitat, ha dit... Hansi Flick.
6: Ja ho havies apuntat tu a l'inici del que t'hi jugues,
14: Santi. Que Flick durant la temporada, per això.
0: Sí.
14: Pel tema de la puntualitat i tal.
0: Clar, però això també és important, perquè els futbolistes joves han vist a un entrenador que podria ser, ja no el seu pare, sinó fins i tot el seu avi, i que els respecta, els escolta, els tracta amb carinyo, però a la vegada els exigeix. Els exigeix, i en diferents àmbits, tant l'esportiu purament dit com, diguem-ne, amb actitud de vida. O sigui, i exigir a algú puntualitat és una qüestió de respecte. I està bé que als joves Hansi Flick els exigeixi puntualitat perquè és respecte.
6: Exacte. Firmo sota, sí que... Doncs,
3: Helena, si l'audiència que vulgui les samarretes de Fermín signades, a partir de dilluns veiem com fem la del que t'hi jugues Barça, i diumenge, partit contra el Betis, expliquem la dinàmica de la del que t'hi jugues Barça.
0: I d'acord? Has dit dues vegades que t'hi jugues Barça.
3: Ai, perdó.
0: La del que t'hi jugues ja t'ho dic jo. La del que t'hi jugues és que ens enviïn propostes del que ha de fer Fermín com a promesa si guanya la Champions.
13: Sí, si guanya la Champions la temporada que ve, promeses que

0: la Champions la temporada que ve, promeses que has de fer Fermín, que recordem que ho ha demanat,
1: sí,
0: ell.
1: Fermín ha dit, el que digui l'audiència és el que faré.
2: Aviam. El comentari amb més likes, eh?
1: Exacte, el comentari amb més likes.
2: Això és un clàssic...
1: Ens ha fet el concurs el Fermín.
2: És un clàssic dels TikToks.
3: I la segona,
1: la Núria, que no té pas poca feina, ja en té més.
3: I la segona, diumenge, escolteu el que t'hi jugues Barça i expliquem la dinàmica.
4: Vinga, fet.
1: Núria, estigues tranquil·la, que si no rebentaran la de coses que té. Dilluns articulem el concurs ja a través de xarxes de les promeses de Fermín.
5: Tinc el Quim que està malalt. Està malalt perquè diu la Champions de la temporada vinent és a Madrid i l'ingredient és Cibeles.
0: Hola.
5: Cibeles.
0: O anar al Bernabéu.
6: Hola. Hola, yo quería deciros una cosa a esos cuatro sujetos que estáis ahí.
2: Dime.
6: Hola.
1: Sí, me escuchas. Dime. Com es tronxa de Fermín amb les imitacions del Bermúdez.
6: Una cosita, ¿no os da un poquito de apuro el acto de gula que habéis tenido? ¿No nos lo podíais haber dejado ni un minutito?
1: Te voy a decir una cosa, tío Faja. ¿Quieres que te sea sincero?
6: No, quiero que me digas que por qué tenéis tan poca vergüenza.
1: Por Fermín no sufría, pero por la gente de comunicación sí. Y he preferido no cruzaros... Porque he visto cómo es Fermín y te conozco a ti y habríais terminado, sí. No tú detenido, sino los dos.
6: Hubiera acabado en boda, ¿no? Lo nuestro sí que...
1: Entonces he protegido...
2: Sí, boda en prisión.
1: He protegido yo mismo a Fermín.
5: Portava una pregunta preparada, así que tú que coneixes tant el tío Faja, yo creo que sense que te la digui ya pots intuir per on va.
6: Sí, sí. Bueno, sí,
5: un tema de tallatge de pantaló.
6: Eso no tiene vergüenza, tío.
4: Vinga, va.
2: I per això
4: no volem detalls. Exactament, no volem detalls. Sí que, Santi, Nil, moltes gràcies.
1: Gràcies, que vagi bé. Us escolto.
4: Hem gaudit amb Fermín, com ara gaudirem amb la següent protagonista, perquè el cap de setmana serà molt especial pel Barça femení, perquè si en una setmana les blaugranes juguen la sisena final de Champions consecutiva, abans, demà poden sumar un nou títol. El de la Copa de la Reina juguen demà la final contra l'Atlético de Madrid a Las Palmas. Amb la Salma Parayuelo hi ha l'Anna Palet. Anna, què tal? Bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Des de la prèvia de la Copa de la Reina, aquesta final entre Barça i Atlético de Madrid, estem amb la davantera blaugrana Salma Parayuelo. Què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
7: En 10 dies us jugueu la temporada. Dues finals, Copa, Champions. Com esteu?
8: Bueno, también con muchas ganas de que llegue ya, pero muy concentradas porque, como dices, el tramo final nos jugamos todo y esto es lo que quiere toda futbolista, llegar a las finales, estamos ahí y esperemos poder ganarlas.
7: Com veieu a l'Atlético de Madrid? Una temporada una mica irregular, a priori partiu com a grans favorites, això sempre costa no relaxar-se?
8: Nosotras, da igual el rival que sea, al final también esto es una final, nos hemos enfrentado mucho a ellas esta temporada, pero... lo que te digo, es un partido que puede ser completamente distinto. Nosotros tenemos un plan de partido que ya estamos entrenando para poder ejecutarlo y espero que podamos celebrar.
7: Veniu de jugar a Tenerife a la Lliga, ara un altre cop cap a les Canàries aquesta final de Copa i després a Oslo, són molts quilòmetres. No sé, com a futbolistes que us agrada poder descansar, què en penseu de tants quilòmetres en pocs dies?
8: Bueno, también es lo que toca. Así es como funcionan los horarios, nos adaptamos a ellas y simplemente... Queremos poder rendir estas dos finales. Llevamos toda la temporada trabajando para este momento y claramente es un momento muy importante para todas.
7: Tu individualment, com arribes? Vas marcar un gol molt important a les semifinals al Camp Nou contra el Bayern. No sé si això també t'ha donat un xut de confiança.
8: Yo estoy muy contenta, muy, muy ilusionada y muy metida con mi equipo. Tenemos estas dos finales. Creo que la entrega de todas es máxima para que pueda salir lo mejor posible y también ser fuertes y sufrir en momentos duros, pero queremos sonreír después de las finales.
7: Molta gent es pregunta què serà del teu futur. Acabes contractar al mes de juny. No sé si tens clar què vols fer.
8: Ahora mismo estamos centradas en el presente. Tenemos estas dos finales y esto es lo más importante para mí ahora.
7: Gràcies, Salma.
8: Gràcies.
4: Gràcies, Salma Parayuelo. Gràcies, Anna Palet. No vol parlar Salma Parayuelo del seu futur, sí d'aquesta final de la Copa de la Reina. I Bermo, el plat gros serà el proper dissabte.
2: Aquí està el tema, el 23. A partir de les 5 de la tarda,
3: sí,
2: farem
3: senyor.
2: Especial que t'hi jugues Barça de la final de la Champions, sí. El Barça Olímpic de Lió, i el farem des de casa Cupra Raval.
3: Oh, no, que bé.
2: Ah, hombre, allà passeig de Gràcia en Diagonal, ja ho veuràs tu. I, a més, amb la Palet des d'Oslo.
3: Molt bé.
2: I serà guapíssim. O sigui que res, vine a animar amb nosaltres, et pots inscriure a sercatalunya.cat i, a més, a la web de casa Cupra Raval. Pots fer-ho on et vingui de gust. I, a més, ja saps que això ho farem sempre amb el patrocini de CaixaBank, que et vol acompanyar dia a dia.
4: Doncs us esperem a tots a la casa Cupra Raval per seguir aquesta final de la Champions femenina amb el que t'hi jugues Barça. Gràcies, Bermo. Ara sí, va, Willy. La taverna mediàtica del que t'hi

0: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
1: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: A Capravo estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
3: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
4: A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
5: Bon dia, dissabte 16 de maig, dissabte que hem començat necessitant la jaqueta. Núria Seró, bon dia.
6: Hola, molt bon dia. Comencem amb aquest ambient fred a qualsevol punt del territori, però les màximes comencen un ascens que seguirà també al llarg dels pròxims dies i, de fet, la setmana que ve parlarem de calor, de temperatures més pròpies d'estiu, però avui les màximes pel moment es mouran entre els 20 i 25 graus. Una jornada que comença amb pocs núvols, tan sols els trobem al Pirineu de Lleida, també a l'interior, a Osona, s'aniran dissipant. I a la tarda podem tindre algun ruixat al Pirineu, com també entre la costa central, sud de la costa Brava, algun ruixat local al llarg del dia d'avui, fruit del rebuig, ja que tindran mestral i tramuntana que deixaran cops forts. Les màximes avui es mouran entre els 20 i 25 graus, però ara mateix els termòmetres marquen tan sols 6 graus a Girona, 8 a Lleida, 12 a Tarragona i 13 a Barcelona.
5: Repassem ara l'actualitat informativa. El govern es mostra confiat que la setmana que ve podrà presentar un acord de pressupostos amb Esquerra Republicana. Fa poques hores que el president Salvador Illa n'ha parlat des de Califòrnia, mantenint, això sí, la prudència per no entorpir el procés intern que encara han de fer els republicans. Des de Califòrnia, enviat especial Xavier Balló.
7: Calculant molt les paraules per no donar per fet encara un acord que aixeca recels en una part de la militància d'Esquerra, però el president Illa ha després confiança i optimisme en que aquesta vegada les coses no es torçaran.
8: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé. Un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assolint un acord amb Esquerra Republicana.
7: L'objectiu continua sent que els pressupostos quedin definitivament aprovats aquest juliol i per això haurien de ser presentats pel govern aquest mes de maig.
5: El pacte amb Esquerra, ho sentíem ara, és a punt de tancar-se, però és que pels nous pressupostos el govern també necessita el sí dels comuns. Ja sé que el Viac ha avisat que caldrà revisar l'acord que ja tenien.
9: Hem reprès la negociació amb el Departament d'Economia per actualitzar, per posar al dia l'acord de pressupostos que ja teníem. En aquestes dates ja estem davant d'un pressupost que no serà anual, sinó que serà de legislatura i que, per tant, ha de ser un acord suficientment ambiciós per atendre les necessitats d'ara, però sobretot també pensant en les necessitats del 2027 i 2028.
5: Mentrestant, l'oposició ja ha carregat contra el pacte i, en concret, contra el fet que s'hagin pactat uns pressupostos a canvi d'un projecte que no estarà acabat fins d'aquí més d'una dècada, és a dir, a canvi de la nova línia orbital de Rodalies. És Salvador Vergés, de Junts.
10: Catalunya, més que trens orbitals, el que necessitem són trens funcionals, trens que realment funcionin. I, per tant, el que necessitem no són projectes i pastanagues al 2040, sinó inversions reals ara, el 2026.
5: Per cert, precisament sobre Junts, l'actual portaveu del partit a Barcelona, Jordi Martí Galbis, ha plantat cara a la direcció i s'ha postulat per ser el cap de llista a les eleccions municipals de l'any que ve, obrint la porta, així, a unes primàries. Acabem de tancar una altra setmana de mobilitzacions i protestes al sector educatiu. Ahir al vespre, mestres i professors van tallar el túnel del Cadí durant dues hores. En una entrevista avui a La Vanguardia, la consellera Esther Niubó insisteix en la necessitat de reconduir tota aquesta situació.
11: A mi m'agradaria que fóssim capaços de reconduir aquesta situació abans de finals de curs per garantir un millor final de curs i, en tot cas, encara un millor inici del següent. I jo insisteixo, la voluntat del govern és no aixecar-nos de la taula fins que no siguem capaços de trobar aquesta solució. I pensem que en el marc de l'acord hi ha solucions, hi ha marge com per poder avançar.
5: Per tal d'aconseguir-ho, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir dimarts vinent. Avui, el sindicat majoritari USTECA ha convocat el seu Consell Nacional a Barcelona per decidir l'estratègia que cal seguir els pròxims dies. 4 minuts i seran les 9 del matí. Qui també ha convocat vaga, en aquest cas el 27 de maig i el 5 de juny, són els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT a Rodalies. Són dos dies que coincideixen precisament amb noves aturades de professors. Els maquinistes catalans reclamen que no s'ha incorporat el personal que es va acordar al febrer després de la crisi de l'accident mortal de Gelida, Pol Valero.
12: L'aturada està prevista en tres franges, de matinada, al matí i a la tarda, per demanar millores salarials i la contractació de més interventors. Segons els pactes del febrer, n'hi hauria d'haver un a cada tren de mitjana distància, però els sindicats denuncien que això no s'està complint.
13: La situació de Rodalies ja és insostenible, tant per als que hi treballem com per als que viatgen amb nosaltres. Falten interventors i falta seguretat. I demanem solucions ja, perquè més personal és sinònim de més seguretat.
12: És Pau Mercè, portaveu del sector ferroviari de Comissions Obreres. Els sindicats també han demanat una mediació del Departament de Treball per intentar arribar a un acord abans de l'aturada.
5: Encara en economia, un estudi publicat aquests últims dies alerta que gairebé la meitat dels llocs de feina que s'han creat a Catalunya els últims anys són en sectors altament subvencionats. Això vol dir que els treballadors cobren de mitjana salari tan baixos que no generen prou impostos per cobrir el cost dels serveis públics que consumeixen. Es considera que això passa quan una persona cobra menys de 29.000 euros bruts l'any. En cultura i abans dels esports, la Generalitat de Catalunya ha reclamat al govern de l'Aragó prop de 800.000 euros per una cinquantena d'obres que els tribunals els van fer tornar el 2017. En un escrit, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha demanat a l'executiu aragonès que pagui el que li van costar al govern, així com les despeses de la conservació mentre van estar al MNAC i al Museu de Lleida, Martí Oliver.
14: En un escrit, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha demanat a l'executiu aragonès que pagui el que li van costar les obres al govern, així com les despeses que van tenir per conservar-les mentre les van exposar al MNAC i al Museu de Lleida. El govern de l'Aragó els ha retret aquesta reclamació.
15: És una pataleta. Están llevando al presidente Illa una cuestión grave, que es hacer perder también la dignidad de representar los intereses de una comunidad autónoma.
14: Són declaracions de Marc Vaquero, del govern aragonès. Recordem que en el cas del Museu de Lleida, la Guàrdia Civil va haver d'entrar al museu per emportar-se les obres fins a Sixena, mentre hi havia vigent el 155.
5: Ara sí, anem amb els esports. Pendents aquest dissabte del Barça femení, que buscarà a partir de les 9 d'aquesta nit el tercer títol de la temporada a la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. Joan Tejedor, bon dia.
16: Bon dia. L'equip femení de futbol del Barça juga avui la primera de dues finals en 8 dies amb les baixes de Laia Alexandri i de Graham Hansen a l'estadi de Gran Canària. Les de Pere Romeu s'enfronten a l'Atlètic de Madrid per sumar un nou títol després de la Lliga i la Supercopa, i com el propi entrenador i una de les capitanes, Marta Torrejón, reconeixen, agafar un últim impuls abans de la final de la Champions de la setmana que ve.
17: Dos setmanes super, super importantes per al desarrollo de la temporada. Son dos finales.
18: El equipo es ambicioso. Son semanas especiales, son semanas quizá con un nerviosismo especial porque es una final, y esta primera final que tenemos mañana pues es un primer paso también de cara a la semana que viene.
16: La final de la Copa de la Reina és a les 9 de la nit hora catalana i la podreu seguir al carrusel deportivo de la cadena SER.
5: Avui, que també hi ha MotoGP a Montmeló amb els entrenaments lliures i l'absència de Marc Márquez, que no hi serà perquè està de baixa. Si us heu de desplaçar per la zona, tingueu en compte que la mobilitat al voltant del circuit serà més complicada de l'habitual. Amb aquestes informacions arribem al punt de les 9 del matí.
19: En la cadena SER,
20: a vivir que son dos días. Javier del Pino.
21: Viene a vivir la información. Javier Neri, buenos días.
22: Hola, Javier, buenos días. Estados Unidos allana el terreno para derrocar al régimen en Cuba. Anoche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a dejar claro, esta vez en Fox News, que la caída del castrismo es una cuestión de tiempo y de estado para la Casa Blanca.
23: What's going on with Cuba? I think we'll be turning it. Marco's been very effective and the whole group has been very effective.
22: Vamos a conseguir un cambio en Cuba, asegura Trump, refiriéndose a la isla como una nación fallida. Además, lo que cuentan hasta ahora los principales medios estadounidenses, como el New York Times, es que la Casa Blanca está preparando un aumento de la presencia de militares en la región, según fuentes que cita el propio medio. Ocurre además que Estados Unidos está barajando también la posibilidad de imputar judicialmente a Raúl Castro. Y el crucero en el que ha estallado un brote de gastroenteritis y con 1.700 viajeros a bordo, hace escala hoy en A Coruña. Las autoridades sanitarias mandan, sin embargo, un mensaje de tranquilidad después de la polémica con el crucero del Antivirus. A su llegada, que está prevista en una hora y media más o menos, los profesionales sanitarios accederán al interior del barco para autorizar o no el desembarco de los pasajeros. Y hoy en Andalucía amanecen en plena jornada de reflexión después de un cierre de campaña en el que han participado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Núñez Feijóo. Hoy los candidatos descansan, ya sin mítines políticos, ante la gran cita de mañana en la región más poblada de España y donde los resultados tendrán también una profunda lectura a nivel nacional.
19: Cadena SER. Servicios informativos. El País incorpora guía, IA avanzada para el sistema editorial. Facilita procesos de etiquetado y archivo de contenidos. Talento e innovación avanzan en nuestro compromiso con el periodismo de calidad. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation EU, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
0: Si estás cantando esta canción, aunque no te sepas la letra, es un número uno. Todos tus números uno suenan en los 40 Classic. Los 40 Classic. Solo tus números uno.
1: Buenos días. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2: 1, 32, 33, 36 y 37, soles 7 y 12.
1: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
3: En Carrefour sigue la fiesta con los precios imbatibles.
24: Sí, como el 20% de descuento en todos los jamones. Como el jamón Legado Ibérico a 169 euros y te llevas 34 euros en un cupón.
3: Que te renta un montón. Hasta el 17 de mayo.
25: En Reales Seguros damos apoyo a iniciativas que ayudan a transformar nuestra sociedad a través de la cultura. Descubre el proyecto en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
26: Haz tu verano realidad con TUI y Viajes El Corte Inglés en Perú y Costa Rica. Sin gastos de cancelación y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de TUI con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
27: ¿Eres una de las más de 600.000 personas que tienen entrada para alguno de los 12 conciertos de Bad Bunny en España? ¿O simplemente eres fan de Benito? Entonces, no te pierdas este domingo el número especial que El País Semanal ha dedicado al músico puertorriqueño y su universo. Una revista con todas las claves del artista y su gira que viaja desde Puerto Rico a Nueva York boricua y hasta las noches latinas de Madrid y Barcelona. El número especial de Bad Bunny de El País Semanal. Este domingo, con El País.
1: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
28: el 90.915, serie 84.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueltazo fin de semana. 11. Bien jugado.
29: Volem portar la Champions des d'Oslo. El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Keti juga als Barça, amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia amb Diagonal. Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió. Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
30: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
31: Silencio.
4: o potencia. Dos formas de conducir.
6: En Skoda tenemos los dos subcompactos que lo están cambiando todo. El nuevo Skoda Elroq 100% eléctrico, silencioso, atrevido, desde 236 euros al mes. O el Skoda Karoq gasolina, potente, versátil, por tan solo 211 euros al mes. Financiación a 48 meses con todo incluido.
4: Eléctrico o gasolina, tú decides en Skoda Variauto, Tarragona y Reus. Consulta las condiciones en promo.variauto.cat.
7: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. De Gristain. Amor. Eusebio. Rashak. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
8: Que t'hi jugues al migdia.
7: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
8: Que t'hi jugues.
9: Amb la col·laboració de l'Hotel Melià Sitges, Murprotec, Ricard Mateu i compramostupiso.com.
10: ¿Verdad? Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez. El poder de la conversación.
11: A vivir que son dos días, Javier del Pino.
12: Llegan las elecciones presidenciales del Real Madrid. Conoce a los candidatos. Florentino Pérez, presidente de una de las mayores empresas de construcción e infraestructura del mundo y actual presidente del Real Madrid. Gran gestión empresarial, ejecución de grandes proyectos y preocupación latente por los niños de África. Enrique Riquelme, fundador y presidente ejecutivo del Grupo Cox, una compañía internacional especializada en agua y energías renovables. Además, Enrique Riquelme tiene un nombre de estos que molan porque como que se repite raro, rollo Zinedine Zidane, Nicky Nicole, Francisco Frank, Florentino Pérez. Nada que ver con Florentino Pérez. Este lleva bigote, un sombrero de copa y un monóculo. ¿Quién será este misterioso empresario? Lo único que sabemos es que quiere que los niños de África puedan ver gratis el fútbol y al Real Madrid. Gerard Piqué. ¿Pero este no era culé? Correcto. Pero es bien sabido por todos que al dueño de la Kings League y del Andorra Fútbol Club le gusta más el dinero que a un tonto una campana. Florentino Pérez. Otro candidato que nada tiene que ver con Florentino Pérez. Este lleva gafas de sol y perilla de chicano. Además, habla con acento ruso, pero como mal hecho, de malo de James Bond. Ah, y tema niños de África, que dice que, bueno, que es importante eso también. Donald Trump, el famoso y anaranjado presidente de los United States, se ha enterado de que al Real Madrid le llaman el rey de Europa y se ha enfadado como una mona. Porque el verdadero rey de Europa vive en la Casa Blanca, se tiñe el pelo con risquetos y tiene pérdidas de orina. El mago Pop, el celebérrimo mago, dice tener la pócima mágica para enderezar al club. ¿Será capaz de evitar que Jude Bellingham la mezcle con Jagermeister? Las elecciones presidenciales del Real Madrid. ¿Estás preparado para lo que viene?

0: A vivir que son dos días. Ser Tarragona, Radio Reus.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Hola, Ana. Fenomenal. Ya no estoy agobiada con mis deudas. Mira, hablé con Repagalia y reunificaron todos mis préstamos y tarjetas de crédito en una sola cuota mensual. Además, he pagado la mitad de lo que me pedían. Entra en repagalia.com. Estudio en tu caso gratis.
3: ¡Club, Club Barcelona!
4: Amb el títol sota el braç, el Barça encara el penúltim partit de Lliga. Aquest diumenge, Barça-Betis. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
5: Bueno, son gente muy maja, a veces se comen algún penalti, pero la verdad que no lo hacen mal.
4: Diumenge, a partir de 8:45 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya.
6: Amb el patrocini d'Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
7: Aquest diumenge, el Tot és Comèdia. Una llegenda de la música, Maria del Mar Bonet, celebra 60 anys de carrera amb un nou disc on torna a les arrels de la seva Mallorca. Conversarem amb l'artista. I també... Anirem a la sala Flyhard per veure el nou espectacle 10 Manzanares. Per amor, un pacte d'honor sobre els matrimonis forçats per la precarietat econòmica.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Es la una, son las 12 en Canarias. Hoy se celebra en Viena la final de Eurovisión, marcada por la polémica participación de Israel después del genocidio en Gaza. 5 países decidieron no acudir al certamen, entre ellos España, ante la presencia israelí. En una hora están previstas manifestaciones en Viena a favor de los palestinos y para recordar a los 72.000 gazatíes asesinados por Netanyahu. Beatriz Carmona.
1: Las protestas convocan a unas 3.000 personas que recorrerán varias calles de Viena hasta terminar en el ayuntamiento, cerca del recinto en el que este año se celebra Eurovisión. También en apoyo a Palestina. Ayer se celebró un concierto alternativo, además de varias manifestaciones contra la participación de Israel a lo largo de la semana.
0: 3 policías canadienses han sido detenidos en Barcelona por agredir sexualmente en un taxi a una mujer que ejercía la prostitución. Amplía Lucía Hernández.
2: Los Mossos de Escuadra han detenido esta semana a 3 policías canadienses fuera de servicio por agredir y golpear a una mujer mientras bajaban en un taxi durante la jornada de este miércoles. Uno de ellos comenzó a realizar tocamientos sin consentimiento y cuando la mujer se resistió, recibió un puñetazo en la cara de otro de los hombres, lo que le provocó una brecha y por la que ha necesitado asistencia médica. El primero de ellos está en prisión provisional con fianza, acusado de un delito de agresión sexual sin penetración. El que la golpeó había huido a Palma de Mallorca, donde fue detenido el viernes por un delito de lesiones. Y el tercero, que viajaba en el asiento del copiloto, ya ha sido puesto en libertad, pero está siendo investigado por atentado contra la autoridad.
0: Y en A Coruña, finalmente, las autoridades sanitarias han autorizado el desembarco del crucero afectado por un brote de gastroenteritis. Recordamos que a bordo viajan 1.750 personas, solo 30 se han puesto enfermas. Lara Capelo.
3: Los cruceristas no infectados ya están visitando A Coruña. Tras una hora de inspección en el buque, los servicios de sanidad exterior han autorizado su desembarque. Se han realizado los controles rutinarios que confirman que se cumplen las condiciones de seguridad y salud pública. Según los datos facilitados por la delegación del Gobierno en Galicia, 21 personas permanecen aisladas a bordo del Ambition, siguiendo los protocolos sanitarios establecidos. Están afectadas por gastroenteritis común. El crucero pasará el día en el puerto coruñés y a las 8 está previsto que parta hacia Gijón. Después hará escala en Bilbao.
0: Y de la información del deporte, Simeone habla en rueda de prensa antes de la despedida de Griezmann. Claudia López, buenas tardes.
4: Muy buenas, sí, mañana el Atlético de Madrid recibirá a Griezmann en su último partido en el Metropolitano y la rueda de prensa de Simeone hoy ha estado dirigida hacia su despedida.
5: Está claro de que no iremos a buscar otro Griezmann porque seguramente no habrá otro igual a él. Tuvimos un genio muchísimos años dentro del Atlético de Madrid y seguramente lo extrañaremos.
4: Así hablaba el Cholo sobre el Principito. Flick hablará enseguida y en una hora arranca la segunda división. Hoy el Racing de Santander podría firmar el ascenso si el Almería empata o pierde contra Las Palmas y ellos consiguen hacerse con la victoria ante el Valladolid.
0: Es todo. Más información en cadenaser.com y a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
6: Cadena Ser. Servicios informativos.
7: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. A la Cadena Ser i Ser Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
8: Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Clàudia Arcarons.
9: Bon dissabte, Màxim Castillo.
8: Aquesta pregunta t'haig de fer?
9: Jo diria que sí.
8: Val.
9: Toca, avui toca.
8: Avui toca. Si et poguessis menjar una pel·lícula, quina seria?
9: No sabria dir-te. Un Thelma i Louise podria funcionar-me.
8: Però a veure, menjar vol dir menjar perquè t'ha agradat la peli o perquè no? Perquè l'has odiat.
9: Hi ha molts matisos, no? O també perquè potser vols quedar-te a viure allà. Bueno, podríem parlar-ne amb gent que sap això.
8: Jo Billy Elliot.
9: Oh.
8: Sí, és veure un clip d'aquests de Billy Elliot que l'algoritme que et coneix te posa allà a l'Instagram i comença a plorar com una mala cosa. Sí, sí. Judit Martín i Carlo Padial, que passaven per aquí. Com esteu? Bon dia.
10: Com va?
11: Bon dia.
8: Actriu i director de la pel·lícula Pizza Movies que s'acaba d'estrenar. Què us menjaríeu? Quina pel·li us menjaríeu? O, bueno, te la pots menjar i que et senti bé o sí. Després la pots vomitar sencera. Vull dir sí. Que...
11: Saps què passa? Que últimament... Només tinc una pel·li al cap i sempre dic la mateixa, llavors ja em bloqueja poder pensar en qualsevol altra, però bueno, a risco de parecer pedante, la de Opening Night de Cassavetes em obsessiona molt des de... És la meva pel·lícula aquest últim any que m'obsessiona molt.
8: Això és tenir bon gust, eh?
11: per això dic, o sigui que, o sigui, també m'agraden moltes altres coses, però aquesta, mira, aquest any és la meva obsessió.
8: I la d'en Carlo?
10: Jo, bueno, no ho havia pensat, però jo faria la peli del Michael Jackson.
8: Ostres, aquesta més, última, el
10: sí, biopic. Aquesta última, perquè m'encanta el Michael Jackson.
11: L'has vist, la peli, aquesta? Sí. Jo no l'he vist encara.
10: A mi m'encanta, és un telefilm, però si t'agrada el Michael Jackson és brutal.
9: Ho vas comentar, al teu podcast, sí. Hem de perdre la por, a parlar de Michael Jackson. I
8: no es molesta que l'elefant, ningú es fixi en l'elefant, que hi ha a la sala?
10: Jo sóc un negacionista del Michael. Per mi és una persona...
8: No tenim el temps que tens innocent. En el podcast, perquè això dona i em venen ganes de parlar. Però
10: la pel·li és molt divertida. Si t'agrada el Michael Jackson, ja ho vaig dir al meu podcast, que és com una playlist on de tant en quant et donen alguna dada biogràfica, que és el de menys, això, no importa la part narrativa.
8: L'espectacle.
10: Clar, i les cançons i els temazos. Llavors jo em menjaria la pizza del Michael Jackson amb el Bubbles, el mono aquest que tenia.
11: És una cosa molt loca, el Michael Jackson, más lo piensas y más... És increïble. No. O sigui, realment s'haurien de fer 8.000 pel·lícules, però con el elefante també, no sé, de les maneres possibles, aunque...
8: Saps què passa? Que això controla la família.
11: Però dona igual, li dius d'una altra manera, no li dius Michael, li dius Michael, da igual, però habla de ell,
8: Michael
11: de tot,
8: Jackson.
11: De tot. O sigui, és que no hi ha hagut ningú com ell. Parlem de Michael i no parlem de pizza movies, no passa res, no passa res. O sigui,
8: li hagués agradat agradat la vostra peli a Michael Jackson? Vaya pregunta que acabo de fer.
10: Era molt cinèfil.
8: Era cinèfil, no en tinc ni idea.
10: Era supercinèfil, sí. De fet, moltes de les seves idees les treu, no? Aquests dies que ha sortit el biòpic aquest, està tothom rescatant com d'on treia les idees, no? Es va inspirar amb el Bob Fosse, els moviments que fa la pel·li del Principito, el Gene Kelly i Cantando bajo la lluvia, amb el Fred Astaire i els seus musicals. O sigui, ell tenia aquesta dèria, no? I li encarregava grans directors, no? Com el Scorsese o els videoclips, sí. No? Com el Debat o... Era un gran cinèfil, jo crec que no sortia de casa, evidentment estava veient pel·lícules, clar. Mm-hmm.
8: Ja li hagués agradat pizza molt, sí, crec. Com us coneixeu vosaltres dos, Judit, Carlo?
11: Personalment, perquè em va escriure el Carlo per participar a Doctor Portuondo. Ara, jo no sé d'on saco esa idea.
8: Loca!
10: Bé, no sé, és bona pregunta d'on surt inicialment. Evidentment, ja, jo sempre havia vist a la Judit fent més tele o ràdio. Ja l'admirava moltíssim. No sé si va ser després de Doctor Portuondo que vam anar-te a veure al teatre.
11: Sí.
10: Sí, no? Va ser sí. Després. Però, o sigui, ja tenia, evidentment, la intuïció de que funcionaria i de que hi havia com una possible connexió. És curiós perquè, ja ho he dit moltes vegades, a mi el que més m'agraden són els còmics i les còmiques. És la gent que més m'agrada. I crec que tinc com bon radar per veure qui pot funcionar. De vegades és molt intuïtiu i no sóc conscient d'on... O sigui, és com que faig les coses sense pensar-m'ho massa i sabia com que la Judit podia entrar en el món que a mi em podia interessar i crec que els còmics sempre se'ls utilitza una mica de la mateixa manera quan fan comèdies, però el potencial seu és molt més gran.
8: Té moments intensos, moments durs.
11: És un típico de, además de còmica, también actriz. Buena actriz. No, però és broma, però...
9: Però tu no te'l creies, quan ella et va proposar el paper, tu deies allò, o sigui, ja, bueno.
11: Bueno, però vull dir-te, és que el que passa és això, és com un projecte, era tan fantasia, perquè a més, jo sabia, o sigui, ells havien escrit el guió, va dir, hemos escrit una peli, queremos que la protagonicéis Berto i tu, que és com... I era amb la Desi de Fez que també...
8: Mm. En el guió,
11: Hay que decir que, clar, jo sempre fui molt lectora del Rock Deluxe de tota la vida. Era com la meva obsessió, era comprar sempre Rock Deluxe. Era una de les alegries que em donava a mi, molt fortes. I jo tenia molt clitxada, sabia molt bé dels anys 90 qui era Desi de Fez. Perquè jo crec que ella ja escrivia, no? Potser a finals dels 90.
10: Sí, clar, és que ja va començar molt jove. A mi em passava igual. Jo la llegia les reviews que feia de les pel·lícules.
8: Ara em diràs que et vas enamorar d'ella llegint-la.
10: Bueno, no, però era dels meus crítics favorits. Els meus crítics favorits
11: eren... Sí, és que a mi també... Jo no sé, també segurament hi havia el component de que era una tia. Llavors, clar, és que és veritat...
8: No eren masses, no? Imagino, en aquella època.
11: Era l'única, hi havia una altra també, no me'n recordo bé com es deia... Però vull dir-te que ella era, com a més tenia aquest nom, és que se te quedava molt fuerte. Y para mí era como... Yo la tenía como idealizada, estaba como en el Olimpo de...
10: A mí me pasaba igual.
9: Els dos enamorats.
10: Sí,
11: sí.
10: Sí, sí, de fet, ja ho he explicat mil vegades, però quan me la, a mi me la van presentar, clar, és això només s'entén en un món una mica pre-xarxes socials, sí. Però a mi me la va presentar el nostre amic en comú, el Miqui Otero, l'escriptor, i de sobte vaig flipada que fos de la meva edat. Però jo m'imaginava una dona com de 70 anys.
11: Clar, clar, jo també.
9: Ja sap masses coses.
10: Perquè va començar massa jove.
11: Clar, jo també sempre pensava, com que jo llegia, jo era una palurda absoluta, claro, jo la llegia i pensava, aquesta tia, una senyora ja, que ja està muy trillada, no? Està muy, muy, muy cultivada. I ho estava, però clar, però era de mi quinta.
8: Ella està a la part del guió d'aquesta pel·lícula que protagonitza estel·larment Judit Martín. Ella fa d'una periodista cultural, crítica de cinema, en plena crisi vital, que decideix deixar-ho tot per muntar un negoci amb el seu marit, Berto Romero. Però no un negoci qualsevol, clar.
12: Quiero montar una pizzería.
13: ¿Cómo que una pizzería, por
12: pizzería
13: favor?
12: Pizzería temática de cine.
13: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
12: Ah, ¿te parece mal la idea?
13: Malísima.
14: Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquilidad, de sosiego.
15: ¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo, es mejor que vayas al casino.
13: Yo dibujo pizza, ¿será que es difícil? Cualquier idiota hace una pizza.
16: ¿Sabes qué película es esta? Jurassic Park.
13: Mira los comentarios. Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.

0: Això del periodisme, la crisi del periodisme cultural, heu viscut en primeríssima persona, a casa?
1: Sí, sí, sí. La de Sire, que com bé expliqueu, és una de les guionistes. Ella és periodista cultural, crítica de cine, i jo visc cada dia el seu cansament, les ganes de deixar-ho, que jo crec que és comú i que segur que us sona molt, i la sensació de que cada vegada importa menys, no? De que en el món de les xarxes socials tothom és crític de cine, no? Amb Film Affinity i tot això. I llavors ella, de manera recurrent, sempre deia: vull deixar tot i dedicar-me a una altra cosa. I de tant en quant deia: potser obrir una pizzeria. I ho deia com en sèrio, molt emprenyada. I a mi sempre em feia riure molt, molt. I ja li començava com a fer bromes en base a això de, sí, clar, pizza movies, no? I què faràs? La pizza Lorenz d'Aràbia, la pizza no sé què. I allà em diu: pues sí, no te rías, que lo voy a hacer. I le voy a pedir el dinero a Jota Bayona, perquè ella és molt amiga del Jota. Bueno, els dos són molt amics, però ella és com, són molt amics. I ja jo li deia: no, por favor, no lo hagas, qué vergüenza. I llavors, en aquestes, em va venir molt clar com hem d'escriure aquesta pel·lícula, perquè és molt graciós. Si de veritat l'obríssim, què passaria? I el que passaria és que ens aniria molt malament, perquè som gent que no sap fer res, no? I que no entenem el món, essencialment.
2: I a més, bueno, hi ha una frase que en Berto diu al teu personatge, Judit, de: no pots estar nerviosa com si hi hagués un incendi, o sigui, constantment en aquest límit petaràs. I hi ha una mica aquesta sensació de tot el rato, al límit, tota sí, l'estona.
1: Sí, això que li passa al personatge de la Judit, a la Thaís, que és el personatge que interpreta, en el fons està col·locat en aquest personatge i en aquesta parella de neuròtics, no? Però és una sensació que jo crec que la tenim tots. No sé qui li deia l'altre dia, que no hi ha ningú a qui truquis que et digui: bé, va tot bé, no, ara tinc 10 minuts. Sí, o sigui, ningú té temps, tothom va agobiat, ningú mai t'ha despenjat. Ja per començar, la gent no t'agafa el telèfon. Però si algú te l'agafa, el que et dius com: no puc, no sé què. Això no passava fa només 10, 15 anys. O sigui, hem entrat com en una mena com de frenesí molt estrany. I el que retracta la peli en forma de comèdia molt divertida és aquest món post-Covid on tots tenim la sensació de que allò que fem ja no funciona i que els dies no tenen massa sentit. No?
0: Però seguim a la roda, i anem fent,
1: sí.
0: I
1: bueno. Sí, però el preu a pagar sempre és aquest estrès i els personatges que envolten els personatges d'Alberto i la Judit, d'alguna manera són representacions d'aquest món que no s'entén. Si us fixeu, tothom que entra està totalment descontrolat, des de la psicòloga, al pizzaiolo, a l'advocat de l'acusació. Són la representació d'aquest món que ja un ja no entén molt bé com funciona. No?
0: Bueno, i aquestes feines tan precàries, heu viscut amb menys de 1.000 euros al compte corrent, Judit Martín?
3: Home, sí, molts anys.
0: Ja ni te'n recordes, ara? Que surfeges l'onada de l'èxit?
3: Ja no m'acuerdo, muchacho. Però sí, el que passa és que és veritat que és... O sea, te quiero decir... va haver una època que em preocupava poc. O sigui... A ver com ho explico, perquè soy bastante contradictoria igual. O sigui, així com et dic, sempre he buscat la manera d'arribar segur a final de mes, perquè esto, o sea, no soy tan alocada... i sempre he buscat com feines per combinables amb coses d'interpretació que m'asseguren que llego a final de mes. Alhora també m'ho patava bastant ràpid, però perquè sí, perquè soc molt de dinar fora o de fer viatges o el que sigui, llavors és com sempre l'impulso tal. Però te quiero decir, sí, claro, claro. Pero vamos, pero obviamente muchos años viviendo así como... Pero que es verdad que supongo que al no tener como hijos ni muchas responsabilidades, pues me preocupaba bastante menos, no sé. No sé. No lo he vivido con trauma,
2: no,
3: te quiero decir.
2: Que es allò, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no?
3: Sí, sí.
2: Muy montat,
3: sí.
2: Jo.
3: I tampoc és que tingués un coixí familiar, que aquello de tranquil·la.
0: No vens de casa bona.
3: Tranquil·la, no. Però també és veritat que jo sé que si algun mes no tenia pa comer, home, podia ir a casa de mis pares. ¿Sabes? Se que decir.
0: Això tothom.
3: No, tampoc vivia tan precàriament. No diré que vengo de orígenes humildes.
0: Sort dels tupers familiars. I què anava a dir? Però no vas necessitar mai pensar en un pla B com obrir un restaurant.
3: Vaig estar a punt. Només hi ha hagut un moment a la meva vida que sí que vaig estar a punt de dir: vale, se t'estan esgotant els estalvis, s'acaba. Perquè jo venia d'una companyia Bueno, ara voy a ver com lo resumo. Però jo venia d'una companyia de teatre, que és el Teatre Neu, i ho vam deixar tota la companyia, vam marxar en bloc, bastant enfadats, ¿vale?, per la situació que vivíem. Vam marxar tots. Què passa? Que aquest era el sustento de nostra vida. Mm-hmm. Llavors nosaltres vivíem amb això. I de cop i volta jo havia de fer ràdio, també estava a punt d'entrar a Polònia, però tot va caure tot. Llavors, de cop i volta em vaig trobar, tenia uns estalvis, però sí que vaig estar uns mesos en la cuerda floja absoluta perquè la companyia que vam muntar nosaltres per remuntar allò no funcionava. Mm-hmm. Llavors, hòstia, van ser uns mesos de cop i volta a dir, hòstia, Pedrín, d'això fa uns 10 anys.
2: I què pensaves fer?
3: Pues tornar al que fos, o sigui, vull dir que jo vivia de bolos, de pallassos d'hospital, de tot això. Llavors era com, vale, pues, bolos no salien, bueno, pues pensava, pues telemarketing, que era el que havia fet, o jo què sé, menys cambrer de bar, que això ho parlava l'altre dia, que és algo que em matava-la bastant, qualsevol cosa, no sé, però era ja volver a activar ese plan que lo tenia com, feia anys que ja no feia feines que no tenien que veure amb fer bolos i coses així. Ha sigut l'única manera tal que va ser, i de cop i volta va sortir lo de la ràdio i...
2: I t'hi vas però, agafar allà?
3: Bueno... Con eso y ya te digo, precariamente y tal. Pero sí que va a ser una época, va a ser uns mesos de dir, vale, ara sí que tienes que buscarte la vida de lo que sea.
0: Sí, sí. I d'allà aquí, la dona més divertida d'Espanya.
3: Ah. Vaya, vaya que sí.
2: Quins salts, eh?
0: Que ho portem bé, eh? Aquests titulars, escolta'm.
3: Es como bastante fuerte esto, pero bueno, sí, sí, aquí, bueno. Bueno, passa.
0: Vinga, passem de pregunta.
3: Passa pregunta.
0: No, dic jo que, clar, és que amb un marit, amb una parella com Bertoldo Romero, això sí que és amor, eh? Això és amor, el que fa ell per la seva parella.
1: Sí, és una parella molt, molt guai, i la veritat és que recorda molt aquestes comèdies com dels 70, a principis dels 80, tan maques, no?
0: Tendres, sí.
1: Sí, com les pel·lis que feia el Gene Wilder amb la Hilda Randler, aquestes pel·lis que jo quan era petita a mi m'encantaven. Sempre era una parella contra tot, no? O Lost in America, d'Albert Brooks, o... Era recuperar una mica això, com un cine no tan destroyer com el que veig ara. Ja ho he dit molt, però és veritat que trobo que estem veient... Jo que visc amb una crítica de cine i veig moltes més pel·lis de les que voldria veure, de vegades.
0: O sigui,
1: De vegades veig pel·lis que jo no veuria, i això no em passava abans. Però des que visc amb una crítica de manera natural estem veient pel·lis que penso, jo no sé per què estic veient això, però bueno... I llavors estic exposat al cine contemporani a una part que potser jo no veuria, i una de les coses que més em sorprenen és que el cine està en un punt molt destroyer, molt cínic, molt, tothom s'odia molt. I davant d'això, això no és com sóc jo, i no és el tipus de perfil de cinèfil que jo he estat, ni tampoc és com jo veig la vida. Jo no puc suportar una visió tan fosca del món, no m'agrada. I jo connecto amb Mel Brooks, connecto amb el Frank Capra, connecto amb el George Cukor, amb el Preston Sturges. Tots són cineastes que, en el fons, inclús en els moments més difícils, et donaven una mica de llum, no? Hi ha una pel·li meravellosa com Los viajes de Sullivan, per exemple, de Preston Sturges, que és una pel·li molt maca sobre la crisi econòmica que patia en aquell moment als Estats Units, i és una pel·lícula totalment lluminosa i positiva sobre la necessitat d'agafar-se alguna cosa.
2: I que en moments de crisi, al final també, l'únic que vols és poder-li dir a algú, m'ha caigut la cara.
3: Sí.
2: I, bueno, i no me n'he donat. Us va passar això, a vosaltres, en algun punt de la vostra vida?
0: Com diu el personatge, és una catenària, no? Dius.
3: Sí, una catenària. Mare, la catenària
0: de per aquí sota, no?
3: Sí.
0: El coll.
3: Però quan ho vaig llegir va ser com, que cabros. Que cabros, perquè és real que un dia et mires a una foto i dius, hòstia, però si se m'ha caigut la cara. I per mi el més d'allò és, i no estava atenta. ¿Cómo no estaba atenta a esto? ¿Cuándo ha pasado? Y que la otra diga, bueno, yo sí que sé cuando se me cayó la cara.
2: A Menorca.
3: A Menorca.
1: Bueno, això és lo guai de fer comèdia o de... Jo soc molt ratilla en aquest sentit. Ratilla? Ho apunto tot. Ah. O sigui, qualsevol cosa d'aquí també em puc emportar, qualsevol cosa. O sigui, tota l'estona com tens la foto, hosti, del mòbil... Com, o sigui, com, no ho puc evitar-ho, és com sempre hi ha com els detalls i llavors quan algú diu alguna cosa, m'ho apunto a les notes de l'iPhone i no sé ben bé on va. I llavors...
0: Però saps que va.
1: Sé que va a algun lloc. I coses com aquestes em vaig estar un any i pico a escoltant a la Desiree apuntant-les. I la Desiree és una màquina de treure coses d'aquestes. I això, no sé, la relació amb Instagram, no? De tothom s'està com espiant, no? En plan, i esta tia, ¿de dónde ha sacado la camisa esta? No sé què. Jo ja sé lo que vale, però esta tia trabaja lo mismo que yo, de com ha sacado 400 euros. I això és molt graciós, no?
0: Anem a sentir un altre fragment de la pel·lícula? Això es de la consulta con la terapeuta, ¿no?
2: Bruna Cusí.
4: Es increíble lo que está haciendo, ¿eh? Estoy flipando, o sea...
5: ¿Qué? ¿Qué está haciendo?
4: O sea, ¿no lo estás viendo? Cuando hace un comentario inteligente, te lo dice a ti, y cuando se trata de la culpa, me lo dice a mí.
5: No es verdad.
4: ¿No has visto eso? Lo del el libro de Ana Frank, ¿te lo ha dicho a ti?
5: Es Anna Freud, ¿no?
4: Bueno, ¿y tú? ¿Y desde cuándo has leído tú a Anna Freud o quien sea?
5: Pues lo he leído.
4: ¿Desde cuándo?
5: Claro que he leído.
0: A mi em fa risa aquestes coses.
1: És que és molt graciós. Sí, sí. Està malament que ho digui, però...
0: Que sigui jo, que diris la
1: però ho estic escoltant i m'està funcionant, sí. M'agrada.
0: Bueno, perquè ells funcionen.
1: És que ells són meravellosos. El que anava a elogiar no és la pel·lícula, que no cal, sinó precisament això, el timing que tenen. O sigui, escoltant només funciona... Amb àudio és la prova definitiva, ho estàvem escoltant ara, el com col·loquen cada frase... O sigui, al final l'humor, ho he dit moltes vegades, l'humor és música. I la música que tenen la Judit i Alberto conjuntament és... Jo puc escoltar 5 hores d'això. És, clar, evidentment, la meva feina i la del Carlos de Diego i la de Cire de Fez com a guionistes és donar-los el material perquè puguin posar en marxa aquesta música.
2: I a partir de la hipnosi, no, Judit?
0: Com?
2: Tu has estat hipnotitzada per Carlo Padial?
3: Pues això va ser, és que va ser un dia que em vaig donar compte, va ser com, fui consciente, saps, aquello de maldito, maldito, com no m'havia dado cuenta hasta ahora, que havia estado hipnotizada, perquè al Festival de Málaga, la cop i volta, penso, claro, yo he hecho esto bajo el efecto de la hipnosis.
2: Però és que...
3: Perquè tot era així, o sigui, tal qual, o sigui, és... O sigui, ell venia abans de fer l'escena, de rodar l'escena, venia i m'explicava coses, però rotllos... Venia amb la llibreteta, però rotllo a cau d'orella, en plan, ara cogeràs, te levantaràs i iràs hacia la cama.
1: Com si fos l'Anthony Blake. No?
3: Anthony Blake. Claro, con este tono que tiene él. Yo entraba como...
2: En un trànsit.
3: De repente, como que se me activaba un botón. Entonces luego iba Alberto, le explicaba también otras consignas y venga, acción. Y a vos yo, pum, pum, se me ponían los ojos como en blanco y feía todo al que se me había dit. Y el que decía, pues si se me habéis dit, ahora vas a hacer de gallina, te vas a poner y vas a retroceder a los 5 años y luego darás una vuelta sobre ti misma.
1: Y vas a poner un huevo, ¿no?
3: Y vas a poner un huevo.
1: Probablement hagués succeït.
3: Lo hubiera. Hagués passat.
2: Dignament. Sí. T'ha fallat mai algú? Allò
0: en el mètode?
1: Sí. Només la de Cire. La de Cire és l'única persona... Ja ho he dit alguna vegada, que no he aconseguit hipnotitzar.
2: Es resisteix.
1: És increïble.
0: Podries hipnotitzar-nos ara?
1: És de aquí, Cornellà.
0: La Clàudia.
3: Ja esteu. Sí. No us heu donat compte. És que és la cosa que tu no
0: pues
3: te n'has compte.
0: És raó, perquè acabo d'elogiar sobremanera, no? Però jo hauria de ser més neutre i acabo de dir que funcioneu de meravella, que em fa riure. Potser és això?
1: Tot i que s'expliqui així en forma de broma, jo crec que la feina com a director sí que té alguna cosa de...
0: Home, a veure, ella, i tu has dit, estaves cagada viva.
3: No. Sí, total. Però bueno, que també, vull dir, és per això, perquè jo vinc d'on vinc i vinc de fer comèdia així com molt estripada, molt apretada, de ritmos molt frenèticos, i ja està, i vull dir que va ser una qüestió molt del carro i la desi, que veien clar que havien de ser Alberto i jo, i van confiar cegament, i jo vaig confiar cegament en ells, de dir, vale, si ells estan encaparrats en que volen que sigui jo, per algú serà.
1: A mi em semblava molt estrany que no tinguessin ja 10 pel·lis, ells. Ho dic de veritat, perquè són tan bons. O sigui, de fet, mentre la fèiem, això crec que no t'ho havia ni dit a tu, Judit, però jo pensava... Judit, com és molt discreta, no parla i tal, que és lògic, però deuen sortir 4 pel·lis més, com a la vegada, però de manera natural m'hagués semblat, perquè és com, és tan evident que ha de fer pel·lícules i que... I de manera sorprenent, aquesta és la primera, però algú em deia com... al dia de la preestrena en el festival DA, en el DA, em deien com... seràs recordat com el director que vas portar al cine a la Judit Martín.
0: Es descobrí, Judit Martín.
2: I ella fent anys que treballava, en plan, m'acaben de descobrir.
1: I, no, però em sembla molt maco, és com, però crec que no té cap mèrit. És com, és que no, el que jo no entenc és com no ho havia fet ja tothom. Vull dir, perquè tens la sort de tenir una generació nova de còmics que són extraordinaris. I l'únic que necessiten és bon material, però són meravellosos. La Judit Martín, el Carlos Areces, el Javier Botet, la Bruna Cusí mateix, que normalment fa papers molt dramàtics, però és supergraciosa. Mm. O sigui, pots muntar comèdies ara mateix molt potents que no en vegin res a les d'Albert Langa o a les que a tu t'agradin, que es feien abans, no?
0: Bueno, doncs surts amb ganes, després de mirar la pel·li, de provar aquestes pizzas, no?, dissenyades per l'il·lustrador basc Asier Sanz.
6: Nos hemos creado a Marilyn Monroe, a Tom Cruise. Una de las cosas más bonitas de las pizzas es cuando terminamos todas las pizzas, pues las pusimos encima de una mesa y nos despedimos de ellas. Yo les dije a todas ellas que me lo había pasado muy bien con ellas y que ojalá que le dieran mucha energía a la película, y así que estamos muy agradecidos. Y lo más bonito es que todos me aplaudisteis y fue un momento muy, muy emotivo para mí, con mucha ternura. Así que menos películas sin alma y viva Pizza Movies.
7: Happy days are here again, the skies above are clear again.
0: Ja no es fa música com abans. Escolta'm, estan bones o no aquestes pizzas?
1: No es podien provar perquè...
2: Ell no ho recomanava.
1: No les vam provar, no.
0: Però està fet amb aliments.
1: Sí, tot està fet amb aliments, però era com, eren molt efímeres, és a dir, rodàvem i les llançàvem. I, de fet, jo pensava que les podíem tenir dies i tal, i no es podia. I el que explica l'Acier és un creatiu increïble, ja ho hem dit molt, que ell va fer la portada aquesta del Donald Trump.
0: Del Trump.
1: Sí, que va guanyar molts premis internacionals, i així va ser com me'l van fer arribar i el vaig conèixer. Però ell tenia aquest ritual increïble que a mi les primeres vegades que ho feia em sorprenia molt, em semblava molt raro, com de xaman indio així, com de que s'acomiadava de cada pizza al final. El veies com en una cantonada, com parlant amb les pizzas, en plan, muchas gracias por haber gustado todo, no sé qué, te queremos mucho. I no ho feia ni per a la penya, ni, o sigui, ho feia totalment sincer, i venia i deia, es que les debo mucho, nos han ayudado mucho hoy. És un tio molt, molt especial.
3: Està acostumat ell a treballar amb aliments, no? Les creacions que fa de disseny. Vull dir, per tant, està acostumat com a treballar amb material efímer, que quedarà en una fotografia, però l'obra original sempre acaba a la basura.
1: Sí, sí.
3: Llavors suposo que per això desenvolupeu com esos rituales.
2: Art brut i guassa pura.
1: Art brut, és molt art brut. Però bueno, al final jo crec que el que marca la diferència... Això és com una broma, però el que marca la diferència amb les pel·lis que a mi m'agraden i les que són memorables són aquests detalls. És a dir, estem en aquest moment de cine de plataformes que jo tinc la sensació que ho fa tothom com... Ho fan com si fossin intel·ligència artificial, però ho fan ells, ho fan persones, que és la pitjor manera de funcionar del món, no? Es condueixen com si fossin algoritmes, no? Amb variacions de coses ja vistes. I al cine, si una cosa maca té, és que pot posar en circulació... no, coses que no havies vist abans, imatges noves. I jo, mentre la feia, pensàvem, estem posant en circulació com 20 memes. Aquestes pizzas són noves. I jo que m'he format, tu també, no, Judit, amb coses de belles arts, més enllà del joc, sí que hi ha una proposta com performativa i artística molt, molt maca, molt de ready-mades de Duchamp, com de posar en el món aquests memes que, en el fons, estan parlant del cine, estan parlant del moment... I té més tela de la que sembla, tot i que ho fem en broma i és molt graciós i tal, però jo sí que veig hi ha una broma artística interessant en el fet del cine que està perdent rellevància a les sales, portar-ho a aquesta cosa material com aparentment mal feta, no? Art brut, com bé dius, no? Hi ha un joc artístic allà interessant, que, més enllà de la broma, més enllà de lo ridícules que siguin les pizzas, no?
0: Tres o quatre podcasts, per interpretar la teva pel·li.
1: Sí,
0: necessitaríem,
1: sí, sí. Estic
0: aquí.
1: Acostumat a la llargada del podcast, sí, això sí, ja sí. Ho sabeu. Sí, sí. Sí. Això hauria de durar 3 hores.
0: Agrair-vos que hàgiu passat aquí a hipnotitzar-nos. No us perdeu als cinemes, que és on s'han de veure les pel·lícules Pizza Movies, la nova d'en Carlo Padial, amb l'estrena fulgurant de Judit Martín. No hem dit res de la sogra?
2: La mare de la Daisy.
0: Millor actriu secundària per la jutgessa.
3: Sí, absolutament. O sigui, val la pena, sigui...
0: Su senyorita.
3: Sí, dona igual. Surt al final de la peli, però, sigui... És, per mi és la gran perla de la pel·lícula, és la jutgessa. És impressionant.
0: Alguna cosa a afegir, senyor director?
1: No, que tant de bo la pugueu anar a veure al cine, perquè és una pel·li que funciona molt bé en sales. La primera cosa que faig jo que té sentit de veure al cine, la resta la podíeu veure al mòbil o a l'Apple Watch, si volíeu, però aquesta val la pena veure.
0: És que veure una pel·li al mòbil ja em perdonaràs, eh?
1: Ja, jo ho faig.
0: Tots ho fem.
1: Mentre dormo la meva
3: filla. No, jo no he vist mai una pel·li al mòbil.
0: Bueno, pel·li sencera no, però potser un capítol d'una sèrie
3: que va.
0: O un clip dels teus de quan surts per ahir als programes.
3: Ah, sí. Per Instagram sí. Vídeos d'aquests clips per Reels, però un capítol no ho he fet mai.
0: Gràcies, Judit Martín, gràcies, Carlos Padiàs.
3: Gràcies.
0: Per tornar a venir al Tot és Comèdia. Seguim.

0: Tristes Comèdia.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
2: Seguim el Tot és comèdia de la cadena Sèries Ser Catalunya amb Claudi Arcarons i ara que fem una trucada internacional, no?
3: Super internacional.
2: On anem? A Suïssa?
3: Anem a Ginebra, si et sembla.
2: Amb l'home que ho fa tot. Marc Salicru, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia. Bon dia des de l'hotel de Ginebra.
2: Estàs bé?
4: Et sí. Bé? A veure, a fora plou. No són els millors dies. Aquí podria fer més primavera i fa dia d'hivern.
2: A Catalunya també podria fer més primavera també, no? I per cada dia de maig hem tingut un raig. Vull dir que això doncs va com va.
4: Escolta, que les dites tinguin sentit.
2: Ara, Marc Salicru és escenògraf, és il·luminador, és músic, campaner fins i tot. En quina faceta estàs ara treballant a Suïssa, a Ginebra? O sigui, per què t'enxampem aquí? Per feina, imagino.
4: Estic per feina, estic treballant amb en Marcos Morau i estic fent l'escenografia d'una peça que estrenem amb el ballet de Ginebra, de l'òpera de Ginebra,
2: Marcos,
4: que estrenem la setmana que ve ja i portem aquí uns dies treballant.
2: Marcos Morau, de la Veronal.
4: Correcte.
2: De la companyia de dansa amb qui t'hem vist treballar últimament. On l'hem vist també últimament?
3: També, bueno, al Liceu, al TNC, en podríem anar anomenant. A la Brossa, amb Opereta Imaginària.
2: Molt bé.
4: Anem passejant.
3: Exacte.
2: T'hem vist a tot arreu, els últims 10 anys, però creus que amb l'espectacle que per això t'hem trucat, Teatres de Campanya, et vas fer, diguem, més visible que mai? Reflexiona.
4: A veure, reflexionem. A veure, es va fer més visible sobretot perquè és un espectacle que en el que hi participa molta gent i es fa en un espai públic, gratuït, i per tant hi ha un accés molt gran de gent i d'espectadors voluntaris i no voluntaris, diguéssim. Llavors, crec que això va tenir un ressò positiu perquè qui ho va venir a veure, diguéssim, pues, els hi va interessar, agradar, odiar, el que sigui, tot a parts iguals, però va generar una sèrie de coses que va fer que tingués un reconeixement. I per mi, pues, felicitat màxima, perquè al final Teatres de Campanya és una cosa que jo m'he inventat al llarg dels anys per fer realment allò que de cada faceta que tinc m'agrada fer, no? Les ajunto totes i és com una mica el meu gran entreteniment, diguéssim, per inventar-me un joc on jo estigui bastant content amb els meus amics i amigues.
3: Perquè per qui no l'hagi vist i ara estigui allò que no entengui ben bé de què va la cosa, com explicaries aquest projecte, Teatres de Campanya?
4: Hòstia, són preguntes llargues i difícils de vegades.
2: No, doncs, resposta curta.
4: Fes resposta curta. No, Teatres de Campanya neix una mica de la voluntat. Jo vinc molt amb referències, diguéssim, també de fluxos, d'aquestes avantguardes dels 60, de veure referents com són Carles Santos, La Fura, La Cubana, amb comedians, coses que fins i tot jo no he vist, però m'han explicat, no?, que això és la millor part sempre de les històries, perquè si no ho has vist, te les pots imaginar una mica més. Sobretot lligat amb aquest ideal de fluxos, que és aquesta idea de prendre la mirada d'allò que t'envolta, d'allò quotidià, on ja hi ha tota la part, diguéssim, de màgia, no? Tot allò que ens envolta, no simplement donant-li el clic i mirant les coses d'una manera diferent, o simplement mirant-les, que el que passa ara és que no mirem gaire el nostre entorn, doncs hi ha imatges increïbles. Llavors, jo en Teatres de Campanya el que em vaig obsessionar és fer una mena de concert de ciutat, agafar tots aquells elements del dia a dia, els que veiem i els que no veiem, diguéssim, els que tenim sota els peus, els que estan amagats, els que formen part també de la història, i fer-los catapultar tots a la vegada en un gran concert de soroll, de sirenes, de caos, de petardos, d'allò més folclòric i d'allò més urbà, més quotidià, i fotre-ho tot com una mica en el Tourmix, no?, per intentar d'alguna forma despertar aquells ciutadans, no? Estem en una època on la gent camina però no interactua gaire.
2: No aixeca el cap, no aixequem la vista.
4: Tothom va amb els auriculars posats, escoltant la seva música, i d'alguna forma aquí és fer una música col·lectiva exagerant allò que ja hi és el dia a dia, no? De dir, ei, una cosa, gireu el cap, pareu un moment i mireu, no? És una pretensió, diguem-li, de generar una interferència en el dia a dia per parar un moment, tornar a generar aquesta idea del context, que és com l'important, no?, amb l'espai públic sobretot, que ens fa momentàniament una mica tots una mica la mateixa cosa, després ja cadascú se'n va a casa seva, no? Doncs, però fer aquesta gran celebració momentània.
2: Aquest caos, has fet servir la paraula caos també, que sí. Vau estrenar la Mercè fa 2 anys, i en parlem perquè avui presenteu aquest dissabte la pel·lícula que recull tot plegat a la festa de cloenda del Festival Docs Barcelona. Deies també, Marc, abans que algun espectador va odiar odiar-vos, què, amb què?
4: Sí, n'hi ha, bueno, va haver-hi bastant de hate a les xarxes perquè a la gent no els agrada els petardos, i jo que sóc de Mataró i hem amat pirotècnia des de ben petit, i la pólvora em transporta en un lloc molt maternal i molt nostàlgic i molt bonic, que no puc estar-hi en contra, diguem-li. Però no, ja, o sigui, realment és una peça que d'alguna forma remou, perquè no explica res i per tant també permet que cadascú es faci la seva història, però sonorament toca uns llocs on gairebé de forma física, diguéssim que entres una mica en un viatge experiencial que no és sempre del tot agradable, com d'alguna forma és el dia a dia, i sobretot en una ciutat com pot ser Barcelona. Vull dir que tampoc no estem fent, estem amplificant una mica la realitat, no? I això, òbviament, hi ha gent que li agrada i gent que no tant, però de formes molt divertides i que donen molt de sentit a la peça. Vull dir que és important que d'alguna forma generi alguna cosa, no? Que és una mica l'objectiu que jo tenia quan feia això, era ja era un record. Jo no estava parlant de si agradava o no agradava, sinó que la gent se'n recordés, tornés a passar per davant de la platja o davant d'Arc de Triomf, i digues, hòstia, te'n recordes d'allò? Com continua la frase, diguéssim, ja més una mica més igual, no?
2: Sí, sí.
4: Però te'n recordes d'allò perquè està bé.
2: Però és que
4: perquè
2: allò era molt boig, o sigui, hi havia serveis d'emergències, hi havia bombers, hi havia
3: autobusos, bueno,
2: jo què sé, grues?
3: Bueno, brigades de confusió popular, no? Que en dieu?
2: Això, com? És com brigades de confusió popular. Què és
4: com, a mi tot això neix a part, neix de molts llocs, llavors, jo avui us ho puc anar explicant mica en mica, però jo, a mi m'agrada molt quan passejo pel carrer, o jo condueixo molt i per l'autopista de nit, sobretot a la 2 es veuen moltes coses divertides, però si tu vas pel mig del carrer al capvespre i veus una brigada de neteja amb el seu vehicle allà enruixant els carrers, tens una farola allà darrere que et fa com un contrallum i estàs una mica lluny i genera com una boira, es creen paisatges totalment com de ciència-ficció gairebé, no? Com màgics, que no estàs entenent ben bé amb què passa. I llavors tot això em va començar a generar la idea de treballar amb la idea de les brigades de parcs i jardins, de bombers, de neteja, tots aquests operaris que d'alguna forma neteja, o sigui, posen a punt la ciutat. Nosaltres normalment els ignorem on toquen una mica els nassos, perquè, hòstia, no podem passar amb el cotxe, hòstia, no fem no sé què, però són justament la gent que fa que tot funcioni, diguem-li, no? D'alguna manera, fer-los protagonistes estèticament, si més no, de l'acció, tenia com aquest sentit. I llavors em vaig inventar la idea de les brigades de confusió popular, que era com una gran brigada municipal formada per les brigades del lloc, però també per una gran multitud de músics amb vestits de brigada, no? I llavors entràvem ja en el joc aquest de tergiversar una mica de cada brigada no feia el que li tocava, no? I per tant, una mica trencàvem el sentit de l'ambulància dels bombers venia, però de dins de l'ambulància sortia en Miqui Puig cantant. O de dins de l'autobús de línia entraven, no sé, 25 músics amb trompetes que després correrien pel mig fent no sé què, no? Com una mica canviar els sentits de llocs per crear una nova, un nou sentit, diguéssim, d'allò que se't presenta, i per tant tu no saps ben bé com identificar-ho i t'obliga a decidir de dir, hòstia, què m'esteu volent dir amb això? Perquè no estic volent dir res concret, sinó simplement presentar aquell dia a dia que ja es veu perquè t'hi fixis.
3: I és important apuntar amunt, o sigui, pensar en coses enormes com aquesta, col·lectives, exagerades, i ja llavors si toca les ajustarem. O sigui, no sé si tu amb la teva carrera has evitat d'alguna manera conformar-te.
4: Bueno, jo crec que amb la meva carrera, que he passat a tantíssima gent, crec que quan realment hi ha un algo que ens mou per dins, estàs en una constant recerca d'algo que no saps molt bé què és. Llavors jo tinc la sensació que durant molts anys, que això també ho feia dins del teatre, no? Fa 10 anys quan vam començar amb el col·lectiu Va, doncs tots els espectacles, hòstia, embolicàvem el teatre, l'amagàvem, fotíem litres i litres de fum perquè la gent quan entrés no sabés on hi havia la butaca. Una sèrie de coses que intentaven generar que les expectatives amb què la gent va als llocs es trenquessin. I allò que teòricament anaves a veure, doncs no era el esperat, i per tant t'havies de posar de forma més receptiva davant d'allò que se't presentava, no? I amb això, amb els anys, d'alguna forma va ser, ostres, ho he aconseguit d'alguna manera fent el teatre, necessito seguir investigant perquè encara no ho he trobat del tot. Què passa si ho faig a l'espai públic, que és com l'escenari més gran i incontrolable, i aconsegueixo fer alguna cosa prou grandiloquent com perquè la gent realment es pari, miri, no sàpiga si això és veritat o no, o què està passant del tot, i s'hi quedi, no?
2: És això que dius, no? Fer que l'art passi al carrer, no només dins dels teatres. D'això, en Carla Santos n'era una experta. Abans sonava una copla. Posem-la a primer pla, ara.

0: una mica referent per tu, no, Marcelí Cru? Això que deies abans, en Carles Santos.
1: Sí, Santos, igual que Llorenç Barber i tants altres que formaven part d'una generació, jo vaig ser el plaer de poder fer les meves pràctiques d'escenografia amb la Montse Manós treballant a l'últim espectacle de Santos, abans de que en Santos morís, diguem-li, l'any 2017, i va ser un viatge boniquíssim. Jo venia d'alguna forma d'estar aquell moment com obsessionat allò amb John Cage, minimalisme, tota aquesta part de l'avantguarda, això que us deia, no, de fluxos, de totes aquestes accions que passaven al carrer, no, que feien concerts de vehicles, que feien concerts amb regadores, que obrien una tapa del piano però no sonava res, no? Aquesta tergiversació dels elements, i clar, treballar amb en Santos realment va ser poder veure en realitat algú que pensava amb aquest cap, no? I a la vegada molt, molt proper, podent imaginar, no? Cosa que també portava una mica en aquest terreny que explica fluxos, no? Que l'art i la vida s'ajunten i a la vegada tothom pot ser artista en un sentit que tothom pot mirar d'una forma concreta allò que se li presenta al davant i, per tant, pot imaginar, no? I veure un artista com ell, poder imaginar des d'aquest lloc, i a part molt terrenal, però a la vegada totalment avantguardista, mirant més enllà del que algú pot veure, doncs va ser realment un gustàs del qual vaig poder-ne viure molt poc fragment, diguéssim, de la seva vida, per això, perquè es va morir, però que he intentat xuclar com el màxim de coses, una mica també com, saps allò quan tens un llibre sobre la taula que saps que diu coses molt importants però no l'acabes de llegir mai del tot perquè prefereixes no saber-ho? Una mica passava això, no? De dir, ostres, saps que allò és molt important, intentes descobrir, però hi ha un punt que intentes més imaginar com deu treballar o com deu fer les coses, més que saber-les del tot certes.
0: Carles Santos va estar a la gala d'inauguració dels Jocs Olímpics del 92 i tu també has estat en algunes gales, crec.
2: En algunes, exacte. Bueno, és que va ser l'encarregat de l'escenografia de dues gales dels Premis Goya i només tenies 23 anys, no?, quan ho vas fer. Trobes que és com...
1: Sí, ja va ser la mili, això. No, digues, perdó.
2: No, o sigui, és el més exigent on t'has trobat mai?
1: El bo de tot això és que cada projecte que he fet, i com he sigut sempre prou inconscient com per llançar-me els lleons sense saber molt bé què m'esperava a l'altra banda, cosa que ha sigut molt bona, també m'ha fet passar moments difícils, caure el cabell i passar una mica com l'Emili, però també m'ha ensenyat com tot el que jo després m'interessa i no m'interessa, sobretot la manera de treballar o no treballar, i per exemple quan faig teatres de campanya intento ficar allà tot el que a mi realment em ve de gust, no? Però clar, fer els Premis Goya, per exemple, tan jove en aquell moment i amb poca experiència encara, diguéssim, em va fer un aprenentatge brutal perquè era una cosa de grans dimensions, que és el que a mi m'excitava, diguéssim. Vaig enganxar les gales dels Goya, que les dirigia el Terrat amb Enric Cambrai, en el moment que, després de molts anys, vam marxar de Madrid.
0: I llavors les que presentàvem Buenafuente, no?
1: Correcte. Sí. I llavors em vam anar a fer els Goya a l'estadi de la Unicaja, un camp de bàsquet d'estraler que s'havia de reconvertir tot de dalt a baix perquè tingués la pretensió d'una gala de cinema amb tot el pseudo glamour que se li vol donar, no? Que el merder que hi havia allà era tal que, clar, amb allò aprenies a cops.
0: I que guai quan hi ha pasta, també, no?, per fer coses.
1: Bueno, que guai quan hi ha pasta, però t'adones que mai hi ha pasta suficient pel que realment s'ha de fer.
0: És que tu tires molt alt, Marc, no?
1: No, però en aquest cas estàs en un estadi com l'Unicaja, o sigui, els cèntims, vull dir que vols no és un metre de moqueta, no? Són 2,5 quilòmetres. Nosaltres ho diem molt també, vull dir, a nivell de pressupostos, vull dir, quan treballes en segons 15 espais, és que el metre quadrat de fusta sembla molt els diners, però se t'acaben a la canvi, no? Llavors, en aquest cas, clar, tot era gran, no? Però aprens moltíssim, sobretot també de gestionar gent, de formar part d'un equip molt gran, i sobretot, per exemple, treballar en Cambrai, que sempre, diguéssim, tenim aquesta mena d'ambició de lo gros, pues, perquè és el que ens ha agradat tota la vida. Això, no? Aquesta cosa del directe, de la gala, no? D'anar amb el pinganillo i ara això que hem preparat entra per aquí, entra per allà, ara passa això, ara passa l'altre, no? Aquest punt de la direcció en directe que és molt, molt gratificant, tot i el mal de panxa que també passa, òbviament.
2: Clar, clar, clar. És que, bueno, jo no sé si amb 23 anys tenies aquesta sensació d'haver d'aprofitar cada porta que se t'obria, no poder parar, no poder dir que no. No sé si ara t'ha canviat una mica en perspectiva, aquesta angoixa.
1: Sí, o clar, en aquest motor. Moment és que, clar, estem a la vacació d'una cosa, estem a no sé quantos, i de cop em truquen, ostres, pots anar a fer això? Clar, és a dir, com dic que no jo, això? Amb els anys és veritat que, o sigui, tinc el gran privilegi de poder triar, que això és, o sigui, això és el gran èxit, no? De dir, hòstia, doncs mira, a mi això ara no ho puc fer o no m'interessa, o, bueno, normalment no és que no m'interessi, perquè interessar-te, projectes nous i conèixer gent nova sempre és de bon grat, diguem-li, però sí que poder decidir de dir, ostres, ara jo no puc més que això. També és veritat que estan començant a arribar també més projectes personals, en un sentit de jo liderar d'alguna forma, dir, ostres, fem això, fem l'altre, i això també és molt bonic, i per tant també ocupa un lloc que fa que hi hagin certes coses que ja no puc fer tant o no les puc fer d'una forma com les feia abans, i també el fet d'aprendre que jo sol no estic fent res, vull dir, ho estic començant a fer tot amb equip, perquè si no és impossible.
0: Projectes escènics, projectes per televisió o l'escenografia de concerts. En Marc Salicru també ha estat en els concerts dels Pets, Antonia Font, Rigoberta Bandini o Carolina Durante.

0: Anem acabant, Marc, amb aquests els artistes, els músics, és més fàcil d'entendre'ns perquè tu també ho has estat a música amb la teva banda de Free Fall Band.
1: Haig de sempre ficar aquell freno de no voler-me imaginar estar allà dalt, perquè és com tan fàcil dir, ostres, ara el que a mi m'agradaria és agafar la bateria.
0: Sí o no?
1: Oh, és de les millors coses que he fet, crec, sí. I ara mateix ens estem inventant coses, a vegades no amb Free Fall Band, sinó amb altres companys i companyes, a fer concerts per seguir tocant.
0: Com? Què t'inventes? Què vols dir?
1: No, per exemple, l'altre dia jo em faig dibuixos i animacions de dibuixos i vam fer un concert, vam fer la banda sonora d'uns dibuixos meus a l'Animac, al Festival d'Animació de Lleida, amb una banda d'improvisació. Doncs qualsevol excusa és bona per agafar la bateria i poder tocar. I en aquests moments sempre penso, ostres, no hi pensis perquè no és bo. Però sí, és gratificant també treballar amb

0: i poder tocar. I en aquests moments sempre penso, ostres, no hi pensis perquè no és bo. Però sí, és gratificant també treballar amb aquest tipus d'espectacles, diguéssim. Són molt diferents, diguéssim, del que estem acostumats, però també és molt bonic.
1: Ja l'última ambiciona, Marc. A veure, on et veus treballant? On t'agradaria veure treballant d'aquí poc o d'aquí molt? És igual, en aquesta cursa internacional, fins i tot, que tens ja agafada?
0: Mira, grans baralles amb mi mateix i amb els del meu voltant és aquella ambició desmedida, no?
1: Tangana.
0: La part més bona, sí, la part més bona que crec que tinc i s'ha de mantenir així, tot i que els del voltant segurament no ho dirien, però és que en el fons tinc molta ambició, crec, però no he ficat mai cap meta. I llavors tot ha anat d'alguna forma arribant sense proposar-se allò, i per tant no he tingut del tot mai cap frustració de dir, hòstia, és que volia allò i no ho he aconseguit. I mantenir això crec que a mi em fa estar bé, perquè òbviament sempre tenim fantasmes al voltant, però si jo fiqués objectius concrets seria una cagada, perquè llavors estaria corrent cap a un lloc que, si no passés, doncs crec que no seria positiu. I tenedors que creant van passant coses, i sobretot, no, vull dir, jo fa 2 anys no pensava que estaria en un documental de tetes de campanya o que estaria fent un curtmetratge de dibuixos amb un rodatge que s'estrenarà pels 50 anys del Festival Grec, o estaria fent això, no? O estaria a Suïssa amb en Marcos. O sigui, les ganes d'una cosa, o sigui, sempre un objectiu, per exemple, sempre diem així amb conya amb amics, és podem fer la Super Bowl, perquè és algo tan impossible que és un objectiu bonic perquè no serà mai, perquè segurament tampoc no vull.
1: Però la Super Bowl amb qui?
0: Deu ser horrible.
1: Amb quin artista, la Super Bowl?
0: No, és que és un concepte, saps? És com ella deia, això, no? El que deia abans, ganes de ficar-se el pinganillo en un gran estadi i és igual, que entrin helicòpters, saps què vull dir? Que entrin els elefants.
1: Bueno, a veure, els teatres de campanya, però que els vegin a tot el món, no? Seria això, una mica, no?
0: Sí, però és que hi ha una part tan real de joc que és tan excitant, que ja no és ni per veure, sinó de dir, hòstia, és que puc fer allò que imagino, no? Suposo que és la gran ambició, dir, no, realment que hi hagi un dia que jo imagini alguna cosa i passi 100%. Crec que és inviable perquè és això, no? Perquè constantment tot té la seva causa i conseqüència, i és positiu per arribar a algun lloc, perquè tampoc no fotríem res de bo. I cada renúncia en aquest sentit també et porta a dir, hòstia, doncs en lloc d'això, fet això, i he descobert que mola molt fer-ho d'aquesta manera.
1: Marcel i Cru, no deixis d'imaginar, va.
0: Això, bueno, ho intentareu. Aquesta és l'ambició,
1: mira. Ja està, ja t'he donat el titular. Marc, moltíssimes gràcies, i si esteu per Barcelona i voleu veure aquesta, diguem, aquest document sobre els teatres de campanya de Marcel i Cru, doncs ho teniu a la cloenda del Festival Docs Barcelona. Fins la propera, Marc, una abraçada.
0: Estupendo, merci, una abraçada.

0: La nit o la una trobareu un munt d'activitats especials i us n'hem fet un tast. Ens centrem a la capital, a Barcelona, i a Montjuïc, a l'Institut del Teatre, Clàudia.
1: Sí, perquè el Museu de les Arts Escèniques, que acull tota la història del teatre català, han muntat espectacles de dansa repartits per tot l'edifici en llocs inusuals, tallers de construcció de titelles o dansa creativa i visites guiades ja en llista d'espera.
0: I la principal d'aquestes activitats és la instal·lació concert de la Cupletista del Futur, que esteu escoltant, Glòria Rivera.
2: Que fa un recorregut fetichista per fotografies, vestuari i documents de les arts frívoles, posant les dones al centre de l'escena i amb una atenció especial al recent arribat llegat de la gran Merche Mar.
0: I sense marxar de Montjuïc... Pares, mares, pugeu amb les criatures al Museu d'Arqueologia de Catalunya.
1: Que inauguren un espai pensat per tota la família, l'Arqueolab, on descobrireu com investiguen i treballen els arqueòlegs. Com estudien els ossos, l'art, els paisatges antics, amb tot d'eines, microscopis, tablets, jocs de descoberta i rèpliques gegants de pòlem.
0: I el repte, atenció al repte.
3: Utilitzant dues fustes, intentar fer foc. Aquest és una bona activitat per seure't a terra, seure a l'Arqueolab a terra tranquil·lament i apostar la destresa en aconseguir això, el foc.
0: Jo m'hi tiraria tota la nit i no sortiria ni una guspira. Això al Museu d'Arqueologia. I el de la música, que es troba a l'edifici de l'Auditori de Barcelona... Veus?
1: Un concert molt especial, Veus Lliures.
4: Veus Lliures és un col·lectiu vocal de dones que treballen sobretot la improvisació vocal col·lectiva, dirigides per Celeste Elías, i en aquesta ocasió faran un recorregut animat, vocal, que treballa sobretot la improvisació col·lectiva i lliure per diferents àmbits del museu.
0: Ha de ser curiós de veure, com a mínim, aquestes veus. Doncs amb música acabem. Anunciem-vos que demà ens visita una llegenda de la música catalana, Maria del Mar Bonet, que als seus 79 anys publica nou disc i fa nova gira. El control, Jordi Orós i Dani Puntí Prats, Clàudia Arcarons, bon dissabte.
1: Bon dissabte.
0: Demà, més Tot és Comèdia a partir de la una. Aquí ens veiem a la sèrie Ser Catalunya. Adéu.

0: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
1: Bé, i a part d'anar a la clausura del Docs, és que avui és la nit dels museus. Una manera diferent de viure, això, els museus.
2: Yo jamás me suponía que un buen día mi persona actuaría y triunfaría.
1: Sí, perquè a més de poder veure les expos fora d'hora fins a la mitjana,

0: és comèdia. Ser Tarragona, Ràdio Reus.
1: Volem portar la Champions des d'Oslo.
2: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Kerti juga als Barça, amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia en Diagonal.
1: Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió.
2: Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
3: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
4: A Reus, la salut té un nou referent. Clínica Alomar.
5: Diagnòstic ràpid amb especialistes i diagnòstic per la imatge d'alta precisió.
4: TAC cardíac únic a la província. PET-TAC i gamma càmera. Tot el procés diagnòstic i quirúrgic en un únic centre.
5: Clínica Alomar, Reus.
2: Amb el títol sota el braç, el Barça encara el penúltim partit de Lliga. Aquest diumenge, Barça-Betis. Segueix la transmissió a partir de las 6 de la tarde amb Santi Ovalle y Albert Bermúdez.
6: Bueno, son gente muy maja, a veces se comen algún penalti, pero la verdad que no lo hacen mal.
2: Diumenge, a partir de 8:45 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya.
3: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Si no vens, no em farà. Referents amb tu. No.

0: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
1: Hermanos Llauradó, acierto seguro en las reformas de baños y cocinas. Somos tu gran especialista. Visita hermanoslauradó.com y descubre auténtica calidad a precios que te van a gustar. Hermanoslauradó.com.
2: Volem portar la Champions des d'Oslo.
3: Club, Club Barcelona!
4: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Keti juga al Barça, amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de casa Cupra Raval, al passeig de Gràcia en Diagonal.
2: Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió.
4: Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de casa Cupra Raval.
5: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
6: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
7: Que obri una llibreria sempre és una bona notícia, i més si està especialitzada en teatre, perquè n'hi ha ben poques. Li hem d'agrair al director Ferran Utzet. La llibreria es diu Jàssara i està situada al carrer Sitges, al Raval. Una jàssara, per cert, és, en llenguatge teatral, l'espai posterior a l'escenari per on es mouen els actors i actrius sense ser vistos per l'espectador. Si us agrada llegir teatre, teniu diferents opcions. La col·lecció Llum de Guàrdia, impulsada per Editorial Coma Negra i el Teatre Lliure, Coma Negra, que també impulsa altres col·leccions rellevants, com dramaticles i paragrafies. Aquesta darrera, dedicada a la dansa i desenvolupada conjuntament amb el Mercat de les Flors. L'Institut del Teatre, en col·laboració amb Galès Edicions, té la col·lecció Zona d'Emergència. I no hem d'oblidar editorials com Arola, que fa temps que aposten pel teatre, o sales com la Beckett i la Flyher, que editen els seus textos propis, a més de la màquina expenedora de llibres del TNC.
6: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
8: Los buenos profesionales saben esperar y elegir el momento adecuado. Como los Fiat Pro Days. Solo este mayo descubre la nueva generación de vehículos comerciales de Fiat Pro en diésel y eléctrico. Ofertas únicas desde 17.990€ con entrega inmediata. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Fiat Profesional. Trabajadores natos.
9: ¿Notas que tu cabello, piel y uñas necesitan un extra de cuidado? HSN Care, fórmula única de HSN con silicio, ácido hialurónico y zinc que contribuye al mantenimiento de la piel, el cabello y las uñas en condiciones normales. Y aprovecha hasta el 50% de descuento hasta el domingo 17. Los que saben elegir, eligen HSN.
10: HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
11: Martillo, martillo de uña, martillo hidráulico, martillo eléctrico, tiburón martillo, bueno, ese no, pero martillo.
12: Si te gusta escuchar esto, eres un pro de la reforma y la construcción, y esto es para ti. Ven a Leroy Merlin y llévate nuestro nuevo catálogo pro, con gama local de productos, stock y precios siempre actualizados. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.